Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on m'entorn jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb es, un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i fa so, va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, clar, sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
1: Composicionalitat. Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament
0: i a
2: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi català és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
3: i no
0: en principi no és així. No és així i
2: si per... robam per tot.
3: Exacte. Que s'estan des de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
1: És hivern d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris. Tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: I, sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
2: per les gallines.
3: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club supertes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes tomàtic són totes...
3: Tomàtic és automàtic, tomàquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadales diu tomàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona van fer en TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar amb el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertor és que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, eh? Que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
3: Que bona.
2: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, per allà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la Fenòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la Fenòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? que també
3: arriba
0: en forma carrota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
2: Aquesta l'hauríem d'adoptar nosaltres.
0: Carrotes.
3: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
3: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte maonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mai. També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo amb la geminada
1: mallo.
0: No.
1: Mallo.
0: Però en mot-la, mot-ia, mot-lu i mot-iu sí que sonen al diccionari.
3: Mot-lu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Mot-lu, mot-lu i mot-io. D'acord?
3: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb T-L o T-E-L-L-A, no? Dues L's.
3: Es balla.
0: Tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb T-L o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
2: Es no balla
0: falta,
2: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui.
2: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
2: Per important, sí.
0: No, com més n'hi posis,
3: com més L's, millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades dèiem pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
2: Pato aventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
3: Paco.
0: Paco,
3: dimi. El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
3: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
2: No, Paco, era mon pare.
3: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
2: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
3: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que dèiem bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord? Sí,
1: que influenciables. Jo trobo que el d'Arner ho hem de recuperar.
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di ànec. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit àneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
3: Toma.
0: Sí, sí, jo em va a marcar.
3: Quina bella escena.
0: I...
3: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres dèiem fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir de
1: molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, bueno. Aquí te venen Sofies i...
3: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
3: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
3: Per lo que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
3: Ja.
0: Tema és...
3: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si I comença vespre? A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
3: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia... I, ja. I ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
3: l'han,
1: quan...
3: L'han canviat més passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho sí? Faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'en Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant, podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
2: Clar que sí.
3: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Vinga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
3: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
3: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
1: A veure, si avui dubtam Ànnara, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tot amb aquesta creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-ho sempre molt bé, sa.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb un apost i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Ahí està gravant.
2: Guais.
1: Vale, mira, vale, pues mira. Aquesta funciona. Això m'estranyava que... Ah, és l'adaptador aquest, que igual està fotut. Vale, bueno, ja ho tinc en compte.
3: El que faré avui d'aquesta tarda és treure els capítols i t'ho passaré per mi. Sí, començaré a fer, perquè serà després.
4: Por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia.
1: Una cosa bona de la festa d'ahir és que la temàtica era de los años 90.
4: Ah!
1: I tota la música era dels anys 90.
4: Ah.
1: Això estava bé, sorgieron temazos.
4: Sí.
1: Vull dir que això estava bé, s'ha entregat l'ambient, estava molt bé. Aviam,
4: això hauria de buscar...
5: També val a dir...
4: Tenim en el drive?
5: Tenim en el drive?
4: Això ho hem de buscar en el drive.
5: Sí.

l'aproximació des del punt de vista de l'art sonor a la música clàssica, no? També pot ser interessant això, o a la música en general, no té per què ser la música clàssica, perquè al final si agafes, jo què sé,

0: Pues avui tenia, teníem un tema molt interessant a parlar, perquè bé, la temporada passada vam parlar molt de...
1: Vam parlar molt.
0: Vam parlar molt en general, però des de...
1: I tot el que no ha arribat, eh?
0: Sí, perquè hi ha molta cosa, i hi ha moltes coses que a vegades no s'acaben, no arriben a sortir. Bàsicament perquè potser tindríem aquí episodis de dues hores, si no. I això, la temporada passada vam parlar bastant de... Bueno, vam fer una aproximació a partir del punt de vista de l'art sonor. Una aproximació cap a, cap a experimentacions, experiments, invents i idees del passat en altres èpoques. I aquesta vegada volem fer un poc el mateix a partir de l'art sonor. Com arriba, diguéssim, l'art sonor dins el món dels instruments més tradicionals?
1: O com els instruments més tradicionals arriben al món de l'art sonor?
0: Exacte.
1: Depende.
0: Point of view.
1: Pof.

0: amb això volem dir tècniques esteses. Com es diu en català, esteses? Extendides.
1: Extendides sona bé. No, sí, tècniques esteses, no ho sé. Bueno, en castellà es diu tècniques extendides i el que vol dir és bàsicament fer servir un instrument tradicional d'una manera poc tradicional. No cal que sí. Siguis una flauta pel cul, però també podria
0: hipotèticament,
1: ser. Hipotèticament, no?
0: Seria,
1: tècnicament.
0: Seria acceptable conceptualment, diguéssim. Però...
1: A mi m'agrada molt agafar la guitarra, que toco molt poc, i començar a fer ruïditos amb la guitarra. I és un passote, m'ho passo a puta mare.
0: Sí.
1: Saps? O sigui, comences com a... això, fer ruïditos.
0: Perquè quina era la intenció de la persona que va inventar la, o les persones que van inventar la guitarra? Perquè jo a vegades hi penso, perquè vale, s'inventa la guitarra, vale, igual està pensat no està pensada tal vegada per fer coses mega experimentals.
1: Home, clar, aviam, jo crec que si estem...
0: Però s'inventa la guitarra no per tocar Mozart i Bach, perquè s'inventa 200 anys abans d'aquests compositors, per exemple. No, el de les tècniques estendides és molt interessant, perquè crec que l'altra temporada en algun capítol ho van comentar. Per exemple, el tema de les tècniques esteses, que és una cosa, o ampliades, no sé com es diu.
1: A mi em sona millor ampliades en català, sí, que esteses.
0: És un tipus de... tècniques esteses. Les tècniques esteses o ampliades dels instruments. Normalment s'aplica a instruments de confecció clàssica europea, vale? És a dir, estem xerrant d'instruments orquestrals,
1: clar,
0: més
1: aquí.
0: Piano, orquestra, piano, guitarres, altres instruments.
1: Sí, no estem parlant de theremin.
0: Exacte, no estem parlant d'instruments electrònics, no estem parlant de potser d'instruments que ens vinguin d'altres parts del món.
1: Però anem a dir que quan parlem d'instruments clàssics ens estem referint a instruments que, com tu preguntaves abans, per què l'inventor de la guitarra, per què ha fet la guitarra, bueno, que s'inventen pensant dintre de la concepció clàssica de la música, és a dir, la concepció més acadèmica, tradicionalista, europea, centro dalt del cony i...
0: Centro europea.
1: Per això un theremin no, un piano de cola sí.

0: Sí. Tècniques esteses és un concepte
1: tècniques
0: que
1: ampliades.
0: És una, un concepte que sorgeix sobretot al segle XX a partir d'anar a poc creant un cert com es diu això? Corpus, no? de diferents tècniques. I
1: un corpus de diferents tècniques, què vols dir?
0: De diferents tècniques que fins al segle XX no estaven, diguéssim, documentades teòricament i a partir de qual van apareixent noves maneres de d'interpretar, de tocar un instrument clàssic a partir de tècniques, diguéssim, no convencionals.
1: Anem a dir que toques un instrument clàssic amb una intenció poc clàssica.
0: Com sempre és més estirar la tècnica de l'instrument.
1: Ampliar.
0: Ampliar.
1: Per això es diu extendides.
0: Això mateix.
1: Pues m'ha creat l'atenció, no sabia això, que fos una cosa que estigués tan regulada.
0: Està sí, bueno, sempre van apareixent coses, eh? No és una cosa tan tancada, diguéssim, no? Però no, si ens n'anem a, per exemple, jo que sé, segle XIX, agafam la Sinfonia Fantàstica de Berlioz, l'últim moviment que hi ha el con legno batuto, no? Que és tocar con el arco percutiendo les cuerdas de l'instrument, no? De corda, de violins, i violes principalment, crec que xeles no ho tenen, no, ara no me'n recordo, dic així molt de memòria. I que és la dansa de sense les bruixes, no? El sàbat tat tat tat tat tan tan tan tan tan tan tan i fan tat tat tat tat tat tan tan percutint
1: la. I això és una tècnica.
0: Sí, això no és una cosa, no és una tècnica convencional, això de tocar l'instrument. Clar, després això al segle XX es desenvolupa més encara, vull dir que.
1: Clar, jo crec que el que m'ha creat un poc l'atenció és que sense conèixer, o sigui, havien comentat alguna vegada aquest tema, tu m'havies anomenat, no, aquest concepte de les tècniques ampliades, però jo m'ho imaginava realment com en plan, pues cadascú fa el que li sembla, no sabia que també fos una cosa que volies que no ja s'ha incorporat també dintre la tradició clàssica, perquè al final...
0: Sí, clar. Exacte.
1: Pues això... No m'agrada tant. O sea, sí, vale, però...
0: Bé, és una manera de... You know... Al final tot s'acaba academitzant un poquet, no? Quan passa pel conservatori, no? Això és un poc...
1: No, si no està malament.
0: La filosofia dels conservatoris o les acadèmies, no?
1: No està malament, però sembla que depèn de com s'apropi, de com s'abordi el tema, pot ser com... molt contradictori, no? O sigui, sí. En teoria has obert una via de creació, experimentació no reglada i ja l'has regulat una altra vegada, llavors d'aquí es pot tornar a construir aquell judici que s'hauria construït en primer lloc des de la tradició més clàssica. Saps? És com, joder, no repeteixis el mateix. No sé si passa, però...
0: No, jo el que m'he donat compte ara...
1: Vull dir, si tu vas a fer un curs de tècniques extendides... O sea, o dones una classe de tècniques estendides, pots inventar-te coses o has de seguir
0: sí,
1: les regles?
0: No, pots inventar-te coses. Sí,
1: vale.
0: Sí, ja, vull dir, sí, s'està ampliant, és una cosa que s'està ampliant, vull dir, que no és, van apareixent noves maneres d'interpretar, de tocar instruments de percussió, per exemple.
1: Tu tens les criatures a la classe, els estàs explicant les tècniques estendides, ja es poden inventar-se coses o han de fer el que tu els dius?
0: No se sol treballar amb criatures, això, perquè requereix un coneixement profund de l'instrument ja per poder salir-se un poc de l'esquema. Vull dir, les tècniques esteses a vegades requereixen tenir un domini bastant concret de l'instrument, sobretot si són instruments de vent, la qüestió de bufar. Per exemple, si hem de fer multifònics, que són fer diverses veus amb una mateixa nota, clar, això... necessites ja tenir un coneixement bastant profund de l'instrument, això una la petita no li costaria fer-ho.
1: Però llavors sí que hauríem de diferenciar entre les tècniques esteses o ampliades i l'experimentació amb un instrument clàssic, perquè és que...
0: Totalment.
1: És que el que m'estàs dient em sembla decepcionant, sincerament.
0: És una puta merda.
1: No, però, joder, no sé, una criatura que estigui jugant lliurement amb l'instrument aprendrà també coses. Vull dir, dius, has de saber bufar d'una manera. Bueno, bufarà de diferents maneres i anirà trobant que cada cosa fa que soni d'una manera diferent. Saps què vull dir? No només que li expliquis, també pots deixar que faci. I després li pots explicar. També, o sigui, no és que siguin dues coses oposades, però em sembla una tonteria dir que requereixes un coneixement més profund de l'instrument per poder jugar amb l'instrument d'una manera no tradicional. Aviam, depèn de quin resultat vulguis. Si el que vols és una criatura que, o una persona que domini l'instrument, que sobretot domini l'instrument de manera clàssica, bueno, però no sé, ho trobo, és que, i no només amb la música, sinó amb qualsevol... en qualsevol tipus d'expressió artística. Vull dir, sí, està molt bé conèixer la tècnica, t'ajuda molt a conèixer la tècnica, però no és un requeriment conèixer la tècnica per poder experimentar.
0: Exacte.
1: Bueno, doncs les tècniques d'entendir és una puta merda.
0: Sí, no, vam. És bé que lo de tècniques estendides està, que tècniques més ampliades dels instruments està enfocat des d'un punt de vista molt de conservatori. Vull dir, una cosa, com ho has dit, està una cosa reglada. La cosa reglada, vull dir, hi ha llibres de tècniques esteses, no? de gent que s'ha dedicat a recopilar com s'escriuen, com s'anoten a la partitura.
1: Bueno, bé, també està bé, no és que no, però...
0: És un llenguatge, diguéssim, un estil, una manera de fer, no? Vull dir, no tots els compositors, compositores empren tècniques esteses. De fet, jo me sembla que en el segle XXI és com que la cosa està baixant un poc.
1: Penderecki?
0: Vale, Penderecki.
1: Fa tècniques esteses o no?

0: Sí, de fet, Pendereque és un gegant, diguéssim, dins el
1: Porque
0: món.
1: Porque se sentía mucho.
0: Sí, sí, dins el món de la tècnica estesa. De fet, ell va ser el qui va començar amb el llenguatge més bèstia aquest, diguéssim, més Trenody for the Victims of Hiroshima. Hiroshima.
1: Terrible aquesta peça, eh?
0: És angoixant.
1: La vam veure en directe, hòstia, tu quin agòbio. O sigui, boníssima, eh?
0: Boníssima, són 10 minuts allà de tensió.
1: Però, Dios mío, sí.
0: Sí, 9 o 10 minuts són.
1: El poder, l'impacte sí. Emocional de la música, la conxa de Dios.
0: Clar, allò clar, si agafeu aquella obra que la trobeu per internet, si poseu Trenody...
1: Podríem posar un trosset.
0: Sí, Poc de Victims of Hiroshima, la trobareu a internet, poseu PDF, escorre
1: Pendereque.
0: PDF, la trobareu. És perquè pugueu veure la partitura, també, que és molt interessant com està escrit, no és una notació clàssica, sinó que Pendereque comença a agafar... comença, diguéssim, a jugar també en la partitura, perquè clar, arriba un moment que diu, clar, com faig el que, com faig que soni això, no? Per dir, que això que tinc dins el cap, per dir d'alguna manera, no? Com ho apunta la partitura, no? Perquè això és una qüestió també molt interessant. I clar, si Pendereque és un dels puntals, diguéssim, dins les tècniques esteses, perquè comença, clar, amb els instruments de corda. Si voleu saber tècniques esteses, agafeu les obres de Pendereque. Vull dir, allà és on hi ha un corpus bastant bèstia dins la producció musical del segle XX. No? I no totes les obres de Pendereque, n'hi ha que són... La passió segons Sant Lluc, per exemple, potser no, no empra tanta tècnica estesa. Però les primeres obres sobretot, no? Les primeres obres de joventut són les que són més bèsties, per dir-ho d'alguna manera. No? I bé, no sé, després hi ha molts altres compositors que després n'empren, evidentment John Cage.
1: Ja triga a sortir John Cage.
0: Aquí... Vull dir que hi ha molts altres. Jo que sé, o en Helmut Lachemann, per exemple, no? O que va morir fa un... N'hi ha molts. És una cosa molt de... O si agafeu, per exemple, una... Perquè en tingueu... Per a mostrar un botó, que diuen, no? Mm-hmm. Pues, hi ha un canal de YouTube que es diu Ensemble? És que no sé pronunciar en francès. Intercontemporain. Que és l'ensemble intercontemporain de l'Arcamp de París, que allà, si voleu saber de tècniques esteses, pues, teniu interpretacions de compositors del segle XX, compositors del segle XXI, compositors en actiu, diguéssim, i que molt del seu llenguatge es basa en tècniques esteses. Vull dir, també és s'ha creat tot una espècie de culte, no? De culte entorn a les tècniques esteses també un poc dins el món del conservatori.
1: Podríem dir que és un moment de la música.
0: Jo a vegades penso les tècniques esteses potser és una tonteria el que vaig a dir, però és com si la música de més acadèmica o de conservatori, que no soni despectiu això, però és com si tingués enveja de sac sonor, de l'experimentació, perquè clar, sac sonor, nosaltres experimentam, provam, escoltam i dèiem,
1: anant construint
0: d'alguna manera els comportaments sonors, clar, la música clàssica arriba a un punt que dius, bueno, és que ara ja què? Vull dir, bueno, era com que el pet que se muerde la cola al final, no? Que no acabes de... a mi m'encanta Verdi, però arriba un moment que dius, és que ja no evoluciona més la música, saps? I clar, no és que evolucioni, no, és com que no canvia, saps? És com que es queda un punt estancat, no? I clar, la música necessita agafar de l'experimentació, i és un poc, bueno...
1: A mi el que em fa gràcia és això, que sí, és que agafa de l'experimentació, sí, però sense canviar les maneres de fer. O sigui,
0: exacte.
1: Aviam, si t'obres a l'experimentació, obre't a l'experimentació, no cal que m'ho regulis també,
0: sí.
1: Sigues una miqueta més... Però és això, no? És com manté tota la concepció aquesta academicista, acadèmica de l'art.
0: Sí.
1: Vull dir, no, És com...
0: També és un negoci, eh? Vull
1: és
0: dir,
1: un
0: tot
1: petit
0: tot
1: intent, és com música hippie.
0: Sí.
1: Vale, o sea, no, no, és com... Aunque te has comprat la ropa en natura...
0: Exacte, exacte, és així, no? Exacte, ho has dit molt, eh? Aunque te hayas comprat la ropa en natura... Bam.
1: No, me, no, sin meterme no, con nadie no, que se compre la ropa en natura, no. Pero me imagino una persona así pija comprándose la ropa en natura y sintiéndose muy hippie, ¿sabes?
0: Sí.
1: Un poco esa imagen es lo que em dona.
0: Sí.
1: Que per altra banda, joder, que sí, que tampoc passa res, que la música clàssica està de puta mare, que no tenim res en contra de música clàssica. Jo l'únic que tinc en contra és d'aquesta concepció elitista academicista. O sea,
0: això és el que deia John Cage, també.
1: La música i l'art... I el so i tot això són de totes. No et fa falta haver estudiat música. Estudiar música és una manera d'accedir-hi. Estudiar un conservatori és una manera d'accedir-hi. Tenir una formació musical tradicional, clàssica, etc., és una manera d'accedir al so, és una manera d'accedir a la creació sonora i al gaudi sonor. No és l'única. No és l'única.
0: No,
1: i qui
0: sí,
1: diu que
0: sí,
1: sigui l'única, jo vull i
0: le parto, le parto la cara.
1: Jo crec que per mi una mica la conclusió és que les tècniques ampliades no s'han ampliat prou.
0: No, jo trobo que sí que s'han ampliat i hi ha coses molt interessants, però a vegades... Jo el que criticaria més del punt academicista de vegades és això de dir... És el que li va passar un poc a John Cage amb el tema, ja sé que deixar molt de John Cage, però bueno, John Cage és un poc com...
1: En realitat això és un podcast sobre John Cage,
0: sí.
1: I l'altre són excuses per parlar de John
0: Cage. És el missatge amagat. És un homenatge a John Cage. No, però John Cage, clar, és el que critica ell de un poc, que quan ell comença un poc, comença amb el tema de la música indeterminada,
1: això de música indeterminada trobo
0: és més boníssim. És seu, eh? Ell no va dir mai música aleatòria, que consti, és música indeterminada. I John Cage, el que deia era això, que clar, o sigui, jo ara he començat amb música indeterminada a partir de la música indeterminada ja estava en l'aire, eh? El que passa que clar, John Cage és com que hi va anar més profundament en ello. De luz en nois. I clar que quan John Cage arriba a Europa tot molt bé i tal, quan va a Darmstadt, en els cursos de Darmstadt, ell presenta
1: In Darmstadt findet das Verkehr in Darmstadt.
0: Oh.
1: S'escolti això?
0: No, perquè no és alemany.
1: En Darmstadt se dan por el culo.
0: Hòstia, mira que ho fan complicat els alemanys, perquè és una cosa tan senzilla. I...
1: Fuerte.
0: I ell... clar, després quan... Que presenta ell un poc això de la música indeterminada, no? I clar, tothom es queda flipat. Tothom es queda flipat. Que estan fent aquesta gent, no? Aquests yanquis raros.
1: Escolta, ens vas explicar la temporada passada que és la música indeterminada?
0: Sí. Sí
1: jo no me'n recordo.
0: Sí, me'n parlar.
1: Jo no me'n recordo, com fas un resum així petit que és la música indeterminada. Petit, eh?
0: El meu treball al final de carrera que es basava en això.
1: Coño. Vinga, va. Resumito.
0: La música indeterminada, per dir-ho molt ràpidament, és un diàleg entre el compositor i l'intèrpret. És a dir, que hi ha paràmetres que el compositor diu no m'importa el que passi. És a dir, potser no determina les notes, potser no determina la durada, potser no determina el so concret que has de fer, potser només te diu el temps que has de tocar. Vull dir, coses així, no? Com que hi ha paràmetres de la partitura o de la peça en els quals no està determinat el que has de fer. T'ho deixa obert.
1: O sigui, és com una composició que incorpora la improvisació. Improvisació.
0: Sí, exacte. Vull dir, aquí lo interessant de la música indeterminada és que hi ha un treball molt fort per part de l'intèrpret.
1: Clar,
0: no només,
1: dir...
0: tècnic, sinó també de coco.
1: I han de tenir feeling.
0: Han de tenir feeling.
1: De tenir feeling.
0: Dir, hi ha un treball molt més profund en la partitura. Sí, han de tenir mailing. I quan John Cage presenta això a Europa, en els cursos de Darmstadt, culo, Clar, tothom diu bueno, que és aquesta puta merda, o sigui, que són aquests flipats, no sé què, bueno, lo típic, no? O sigui, és una cosa un poc així diferent i tothom...
1: Sí.
0: Lo típico. I...
1: Hereje, hereje.
0: Hereje, sí, no? Clar, perquè els altres eren, veníem a la música serial
1: Que és
0: i...
1: així molt sèria.
0: Pierre Boulez i Stockhausen i tota la purga aquesta de compositors europeus i...
1: Burning Bridges.
0: Ahà, Binding Bridges. Clar, i després John Cage es dona compte que els punyeteros, molts de compositors d'aquí comencen a incloure tècniques indeterminades en les composicions i fan un poc bandera d'aquesta tècnica. És com John Cage és massa indeterminat, però nosaltres no som tan indeterminats, però incloem aquesta tècnica com si fos una tècnica estesa dins d'algunes obres. Clar, apareixen obres molt interessants, evidentment, però clar, John Cage el que critica és punyeteros, o sea, jo venc aquí amb la música indeterminada i vosaltres aquí, ja, el que heu fet és agafar això com si fos una tècnica com qualsevol altra i poseu-la dins el vostre llenguatge.
1: Chaqueteros.
0: Chaqueteros. I clar, jo ho entenc, perquè clar, per John Cage la música indeterminada és una filosofia, és una manera de fer música. I pels compositors que venien del continent europeu és una tècnica.
1: Colonialistes,
0: Vull dir,
1: colonitzadors.
0: jo crec que és un bon exemple per veure el que passa en les tècniques esteses de la música clàssica i la música no clàssica i la música més la música que ve d'instruments clàssics i de conservatori i el que és l'experimentació, cert sonor cercar des d'una altra posició, no? Menys reglada, no?
1: Fachas todos.
0: Clar, perquè també passa en l'electrònica, eh? També hi ha l'electrònica s'ha academitzat també. Vull dir, l'electrònica ja s'ha academitzat i hi ha conservatoris també que tenen departaments d'electrònica i tal i ara també quina electrònica fan, perquè clar, això també és interessant.
1: Bueno, és que el tema aquí és que, aviam, en el moment en què el que era la
0: I me callo.
1: vanguardia... Li agrada el tema. El moment en què la vanguardia es converteix en la norma, deixa de ser la vanguardia i s'ha de crear una nova vanguardia. Vull dir, si lo que se creó para oponerse a la academia se ve fagocitado por la academia, pues ya no es lo que era. I sí, i també està bé que l'acadèmia avanci en certes maneres, però no podem oblidar que l'acadèmia és això, és un concepte molt elitista i muy facha en algunos, o sea, en cierto sentido, ¿sabes? No és que s'entengui bé que el de facha ho digui així en plan com de tancat, de tradicional, de tradicionalista,
0: Sí, vam de
1: conservador, no? Que
0: sí.
1: sigui un puto conservatori, i
0: Sí.
1: mira, s'ho han
0: Consegüent.
1: cregut, lo de conservatoris.
0: Clar, vull dir, jo me fa ràbia, això un poc, vull dir,
1: Ràbia!
0: Oh, Dios mío.
1: Què te fa ràbia?
0: No, això, clar, que clar, em facin bandera de la música electrònica moltes vegades i de tècniques electròniques incloses en composicions amb instruments clàssics. Quan la música electrònica apareix amb un senyor que feia feina a la ràdio de França, saps? En Pierre Chaffé, bàsicament.
1: Pierre Chaffé.
0: Vull dir, amb en Léon Theremin, amb tots aquests, vull dir... Ah, jo a vegades és com me fa un pot de mal, és com dius, bueno, perquè és...
1: Perquè tu tens corazón revolucionario.
0: No, però bueno, és
1: Sí.
0: bé que a vegades dius, bueno, vull dir... Ja t'ho dic, jo les meves obres no sé, no venen d'un conservatori, no venen de conservatori. Perquè si vinguessin de conservatori, clar, tindrien una altra forma, una altra... Hi ha una certa repressió, saps? En tot el llenguatge aquest que vens
1: Home, i
0: d'un
1: tant.
0: conservatori, no?
1: És
0: D'una
1: que,
0: acadèmia.
1: bueno, però és que és això, o sea, no, fins a cert punt està bé, però hi ha un punt que no. Hi ha una part...
0: I no és que sigui una falta de respecte en el fet sonor o interpretar o tocar un instrument o escriure música o escriure el que sigui, no? Una performance.
1: No, el problema és que s'imposi com això és la música o això és el correcte i el que està fora d'aquí no ho és. I fins que nosaltres no ho incorporem i diem sí, això és la música i això és el correcte, allò que tu fas no és música ni és correcte. Correcte sí. Més, quememos lo que reacciona, quememos el correcto. Però és això, no? Si la música, si les tècniques experimentals es converteixen en part de l'acadèmia, deixen de ser tècniques, deixen de ser tècniques experimentals. És a dir, canvien la seva essència, deixa de ser una cosa que es gesta fora i que es gesta en l'apertura i en la llibertat i com en el sortir d'aquelles estructures preconcebudes i es converteix una mica en el mateix. És a dir, són noves estructures preconcebudes però segueixen sent estructures preconcebudes encara que tinguin una mica més d'amplitud.
0: Ai, per cert, escoltau l'últim àlbum que he penjat a Bandcamp, que està molt bé. Hòstia, guapo, esto.

0: estació que comença al desembre i acaba al març se sol associar a un temps on moltes coses s'aturen, s'alenteixen, s'adormen. Però en els temps que corren, l'hivern és dels pocs moments on es redueixen renous i pulsions exteriors i on, amb sort, podem trobar espais per equilibrar coses. De fet, hi ha estudis que diuen que el fred estimula la creativitat per motius físics. Sembla que davant d'un entorn que ens pren l'escalfor, el cos reacciona per superar aquest desafiament i ens facilita més capacitat d'enginy.
1: Època de muda. Capítol 40. Hivern mental.
0: Al mateix temps, manco hores de llum i baixes temperatures ens solen induir a la introspecció, al recull interior, i això pot ajudar a trobar moments per a la reflexió una mica més profunda, atès que disminueixen els constants estímuls que solem rebre quan fem una vida més socialitzada.

No podem saber amb gaire encert encara a què dedica el pensament l'esquirol o la rata sarda que reclou el seu niero calent, ni quines cavil·lacions tenen les larves refugiades sota uns centímetres de terra, que no fan compte sortir fins que no hi torni a haver llum i escalfor, ni de què parlen les formigues que han anat recollint menjar i ara van tapant les encletxes que les connecten amb l'exterior. No sabem gran cosa de la fauna en aquest sentit, però és que tampoc sembla que sapiguem aprofitar els grans avenços de la neurobiologia per millorar la mirada dels humans cap al món. Diuen els experts que han hagut de rebaixar els tests de capacitat intel·lectual a l'alumnat perquè darrerament ningú els supera. Una mescla d'efectes nocius de l'exposició permanent a les pantalles per part dels joves, combinat amb una presència preocupant de contaminants que afecten la capacitat cognitiva, ens està fent involucionar. Potser per alguna d'aquestes dues causes, o per les onades de moda social que també tenen el seu efecte, ara ja tenim fins i tot gent que ha gestionat importants responsabilitats públiques, que es declaren contraris a acceptar l'evolució de les espècies i que creuen que el món es va crear en 6 dies i un de descans. Sembla evident que ja ens aniria bé com a societat poder trobar espais per pensar amb una mica de claredat. El segle XXI no ens està sortint de moment massa bé en aquest sentit. Sense anar més enfora, a Balears hem generat una gran capacitat de traure turisme. Però a mesura que augmenta el nombre de turistes, baixa la nostra renda per càpita comparada. Fa 14 anys que vam construir una dessaladora a Ciutadella i és el municipi que té l'aqüífer en més mal estat. Hi ha un episodi amb 200 de morts i estem fent lleis per no tenir pegues i seguir construint a zones inundables. Tenim les platges saturades i decidim ampliar els aparcaments. L'illa vessa de gent i el Consell aprova el pressupost més gran de la història per promoció turística. No sabem el camí i, en tost d'una brúixola, ens comprem unes sabates noves. Les pluges no han arribat quan s'esperaven aquesta tardor. Haurà estat un any magre en esclata-sangs. A veure si el manco o el fred ens provoca una activació de neurones i podem trobar la inspiració extraviada.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Siempre es por eso yo fugí.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

a festejar un ego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de l'Oc i fa autostop.

menjat un tripi, s'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

tot seguit una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

de la terra i del sol. Però la via del tren han crescut

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Tardà celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà, bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres del gendà, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

quan jo era un fiet, l'havia endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlaré en el meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al

camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo, la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bé, tornades totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continua acompanyant, com havia de ser, la Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada perquè fa una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provinents d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

cos conspirador, només el vèncer germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Vent d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se por, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí sa nostra gesta. I mentre es dalt sa cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofeguen s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna. I m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956 mos feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada... Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria. Olé, fantàstic. Com... No sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare ens a guitarra, sempre drets a guitarra a l'hora de, jo sé, de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la Uella?
1: Sí, supos
0: que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Som tan coneguda que quasi no necessit presentació. M'agrada jugar amb llops quan passeig pel bosc. I com sé que aquests són entremaliats, sempre em posava el meu millor vestit per cridar la seva atenció. Molts cops ratllava amb ells durant molta estona, perquè pensava que em tenien estima, fins que vaig descobrir que em volien menjar. Va ser llavors quan la meva sàvia em va ajudar a sortir de la boca del llop. Doncs ella tenia experiència. Des d'aleshores prefereix jugar amb animals menys perillosos. Benvinguts, benvingudes a la Mà de Contes, aquí a Radio Far Menorca. Us xerren Andrea Ollamburu. Hem començat amb una versió resumida de la narradora Sandra Cerezo. Imagino que ja sabeu de quin conte estem xerrant. Efectivament, La Caputxeta Vermella. Aquest és un conte de fades de transmissió oral que s'ha convertit en tot una icona de la cultura popular europea. Tothom coneix a La Caputxeta. Versions sobre aquest conte s'han fet moltíssimes. Algunes més sanguinàries, altres molt més endolçades. Val a dir, curiosament, que és un conte que en Disney mai va pervertir dur-lo a la gran pantalla. I també és curiós que, tot i ser un conte de fades, no té cap element màgic, com poden ser ses fades o les hades madrines, varetes màgiques, ogres, botes màgiques, etc. Tot i així, és un relat que està molt ficat dins la cultura europea i que ha arribat

0: un llibre que la primera versió va ser escrita el 1023 i encara avui, el 2023, dona de què xerrar. Safieta salvada pels llops, que és una traducció del llatí, és el nom del poema on apareix per primer cop, de forma escrita, una fieta amb una caputxeta vermella. En aquesta primera versió, el llop no es menja la fieta, ja que aquesta està protegida per una capa que li havia regalat el seu padrí el dia del baptisme. Va ser el conegut recopilador i escriptor Charles Perrault el primer, temps després, en recollir aquesta història i incloure-la en un volum per contes per a fiets. S'ha de dir que, tot i ser per fiets, aquesta versió és bastant despiadada i brutal. Val a dir que va suprimir elements encara més forts que sí tenen les versions orals anteriors. Així que, si sou curiosos, aneu a llegir qualque d'aquestes versions de la caputxeta un poc més sanguinàries. Posteriorment, al 1812, els germans Grimm, que segur que també coneixeu com a recopiladors, van incloure aquest conte, però amb dues versions molt més suaus i diferents que encara avui són considerades les més llegides de tot el món. Com us deien, però, la caputxeta ha estat reinterpretada de moltes formes. Li han canviat el color de la caputxa, a blava, a blanca, l'han fet més moderna, més antiga, més clàssica, l'han fet atemporal, l'han fet un personatge sumís, guerrer, feminista, alternatiu, creatiu, innocent, culpable i un sense fi de versions. I avui, aquí, en portem una de més, una de les moltíssimes que hi ha, una versió actual de colors que poc s'acosta a la tradició, això és bé, i que, si més no es pot tornar a obrir el debat sobre la caputxeta. Vosaltres què en penseu? Què penseu d'un llibre que s'ha mantingut durant tants d'anys a la nostra tradició i que encara avui en dia dona de què xerrar? Mariners, marineres, desconnecteu del món, obriu el cor i l'ànima i regaleu-vos aquesta estoneta, que el conte ja és aquí. Com cada dijous, la mare va demanar a la Capu que portés una cistelleta a casa àvia, com ha de ser. La Capu va pensar, sempre igual, sempre el mateix, però quan canviarà el conte? I per primera vegada va dir no. La mare, estranyada, li va demanar, no? No, però sí, va respondre sa fieta. Sí, però no, va demanar sa mare sense entendre res. Na Capu li va explicar que ja estava cansada de fer ses coses com han de ser. Anar caminant pel bosc, a caçar iaia, escoltar el llop, quin camí ha de seguir, dir allò de «però quins ulls més grossos que tens!». Aniré a caçar iaia, però com jo vulgui, amb bici i amb una capa de molts colors. Sa mare li va explicar que ses dones sempre havien dut una capa vermella per travessar el bosc. Era sa tradició i ella havia de fer el mateix. «Doncs jo no faré el mateix que ses altres, perquè jo sóc diferent», va dir Na Capu. «Fia, tu ets igual que ses altres fietes». «És clar que sí, sóc igual, però diferent». «Diferent, però igual?» «Igual, però diferent», va dir Na Capu. I així van passar una estona jugant i rient amb ses paraules. Aquell dia, per primera vegada, el conte podia canviar. Na Capu va travessar el bosc amb bici, amb una capa de molts colors. I, com ha de ser, es va trobar amb el llop ferotge, que en veure-la vestida així no la va reconèixer i es va espantar. A ell no li agradaven pas els canvis i només se li va acudir dir... que en l'idioma de llops vol dir «això no és normal». Na Capu, molt somrient, li va demanar si no li pensava indicar el camí que havia d'agafar. I el llop va obrir molt sa boca per contestar. Però no sabia què dir. «Vaig a veure sa meva sàvia. Vols venir a berenar amb nosaltres? Hi haurà xocolati».
1: Això no és normal»,
0: va pensar el llop.
1: «Aquesta nena no és normal».
0: I quan ja li feia mal al cap de

0: Tant pensar va udolar.
1: Aquest conte és diferent i a mi això m'espanta.
0: Doncs ja t'hi pots acostumar, perquè per fi canvia alguna cosa, va contestar Nakapu. I se'n va anar per primer cop pel camí més curt. Va descobrir que no era ni més fàcil ni més còmode que el llarg, però li va agradar molt més perquè l'havia triat ella. En entrar a casa àvia, la va trobar allà, llegint, i Nakapu va pensar: però quins ulls tan grossos que té! I va córrer a fer-li un petó. Sàvia, en veure-la, va dir: estàs igual, però diferent. Diferent, però igual, va ballar Nakapu, fent onejar la seva capa multicolor. Estic orgullosa de tu per ser tan valenta, va dir Sàvia. Nakaputxeta no en tenia res. Era valenta per ser igual, però diferent? Diferent, però igual? Sàvia li va explicar que això és el més difícil. I després de treure de l'armari una vella capa amb els colors de l'arc de Sant Martí, van sortir totes dues a fer un tomb pel bosc. Un passeig igual, però diferent. A partir d'aquell dia, el món dels contes no va canviar, però sí la vida d'una fieta que ja no era només vermella. Ara era multicolor. I el que és més important encara, una fieta feliç, perquè era ella mateixa. Què em contes, Caputxeta? Escrit per José Carlos Andrés i Eric Puibaret, dedicat a Namaya, perquè és igual, però diferent.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui priseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-los sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i Son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age, que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una posta i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on t'acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? amb aquest lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes en la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... I diria que això és el que a jo em genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que coneixer... de conglomerat, no? Que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo em genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions, les vegues, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolutament. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat, i en la música és molt notori, son.
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret, pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de Vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt la influència de la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta, jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida,
1: sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, no. Abans, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble. A part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: ídol. Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... sí. La meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com el desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer. No? Però en aquest cas, Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de sa música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pelegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en Moisès Pelegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar amb escremel a la boca?
3: No.
2: No?
3: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: Més. Ja està. Oh, ben altres, tu. Ah, no, no. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.
1: Bueno, aquesta cançó dona molt que xerrar, a part de les emocions que transmet i aquesta generació, aquesta transmissió generacional és a la qual volies fer referència, no? Quan triaves l'opció aquesta de dir, no, anem a fer xerrar els nostres avantpassats.
2: Exacte, sí. O sigui, Tel·lúria, jo diria que és un atreviment molt fort per part meva, de que en aquell moment, encara tan jove, fer un disc propi, però tenia molta necessitat de reivindicar Menorca en aquell moment, perquè just era el final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca i aquesta, i tota aquesta cosa que hem explicat al principi que he viscut, no? De com he conegut la música, i ses àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que ses responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no sabia.
1: És una manera d'obligar a escoltar-te i a tot això que has fet. I... Jo avui saps la primera de set cinc. Eh?
2: Vale, no? Vale.
1: Tinguis en compte.
2: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més en l'àvia Luisa perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? Això. I que al final crec que hi ha alguna cosa molt, molt preciosa aquí, que és que Menorca, la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que m'ho cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a set serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven s'estimada, aquesta cançó era un clàssic. És una cançó que ha passat tots els segles, representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de sa lletra, si la mà tornara tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar Uca i Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien escriure la vida dels nostres amors. Amb una melodia que no té res a veure.
2: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta. En que...
2: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, eh? I bueno, duc el llibre aquest, aquí ve la part d'erudició, que suposo que la gent us ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema, mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas, a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Com havies sabut si és cronia o crònia?
2: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
2: Pues crònia és...
1: Té a veure en cronos, amb els temps?
2: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... O sigui, fa molt que no explica això, realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però... A veure si ho estic explicant bé, ho dic per a sap, que me disculpi si algú sap més que jo del que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb sa idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure dos dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes. No.

0: Explica-me-les, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sa Ranchera, a Nas Bolero...
0: Aquesta cançó, però no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant lo que és, això, Sa Ranchera i Els Boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic, perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és fet aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, perquè no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort amb Mèxic. O sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha alguna cosa fort entre Menorca i Mèxic, sí. I un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons, i ses melodies i això, i també diria
0: les relacions aquí humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment, i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península ibèrica. I dic península ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència de cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: I va participar en una de les cançons, i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà un context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaide, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romansos. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romansos que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu: Ana, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me O sigui, jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, eh? Aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, eh? Que diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc,
1: sempre es mor ella. No sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de la dona. Fixa, de fet, si agafam romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, eh? Com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, eh? Però molt la van fer nostra, senzillament, eh? I qui diu acutaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de talatí vaig partir, sí. Altres diuen per tornar al tí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot. Però això és el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les

0: La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament als anys 50, als anys 60, beu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat bastament, però un dels grans autors que tenim vinculat és de l'Ortega Monasterio, que també se n'ha xerrat molt per altres temes, del qual ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. La immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per sa gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de sa música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia

0: un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, d'Esparranderos, es Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com, es, com a Rosaret en Set Sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència tan, tan, que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com una, un recurs en què tornar quan un se sent perdut.
1: Molt bé. Molt bé. I segurament, bueno, i esperem que aquesta trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no? El colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el disparagnòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser certeu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
0: Sí, moltes vegades penso que tant teloria com crònia són, és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no? De recerca. És, està tot bé, sa vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar reivindicar sa tradició després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no? Com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic per això és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
1: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem-la.

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, eh? Cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? Mm. I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar el repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, més moderna en el seu moment. I en canvi, aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima. Podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germanor amb altres territoris, no? Uh-huh. Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura en què diu, la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven a temps.
0: Perquè no es cantaven a temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb sa terra, perquè a més a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en sa terra, amb sa feina.
1: Exactament. També em sembla superimportant a la vegada que dèiem això, no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb sa feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subaida havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest repertori,
1: que m'ha construït, exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribats en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb ses de Menorca, no? Uh-huh. I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, uh-huh, que, no? Com, però no, jo no havia nascut tal vegada quan ho havia fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, eh? Sí. Perquè en Gerard de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llevets a pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polític i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres,
1: gràcies,
0: en el programa Relats, i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap.
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic d'un Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

d'acord no ens entenem. Benvinguts, benvingudes, a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

presideix l'enfront de la casa on anam un fris que representa els participants de la colcada de les festes. Cavalls i cavallers ens donen la benvinguda. No som, però, el molí d'Escavallitos, al ponent de l'illa. En Tost de Ciutadella avui visitam Alaior. Et suposa que en aquesta població tots són costes, però nosaltres som a peu pla, a la zona fronterera entre el polígon industrial i una sèrie de carrers en què dominen els habitatges unifamiliars, a tocar dels instituts, de l'escoleta i del poliesportiu. A tocar d'Espuet. Es dona, als encontors d'aquest espai, una densitat força alta d'escriptors. Sense canviar de vorera, en menys de 50 metres, en trobam un parell de prou coneguts, un dels quals és el protagonista d'aquest episodi de Lectures Retrobades que tot just encetam. El nostre convidat ens mostra el seu Sancta Sanctorum Literari, un espai ampli i diàfan, envoltat de llibres, amb un escriptori en què no falta l'indefugible ordinador, el disc dur del qual deu estar basat a treure fum, és el que té a treballar per un grafòmen, i servidor sent una enveja sana davant d'aquesta mena d'espais. En sobte que no tingui vistes, però la ubicació subterrània d'aquesta mena de búnquer lletraferit ho justifica. Fins i tot, pens, la suposada mancança es pot convertir en un avantatge. Res no distreu l'atenció del nostre autor mentre treballa. És aquí on escriu Josep Portella i Coll.

0: Bon dia, Beb. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam en un dels espais on escrius habitualment?
1: Sí, normalment escric aquí, sempre escric aquí, perquè ja ho faig sempre amb ordenador i per tant, ara és aquí. Cada casa que he tingut un espai diferent. En aquesta, que fa 15 anys que vivim, és en el soterrani, habilitat per això. L'anterior, que era la Costa del Pou, era dalt de tot.
0: Sí, hem canviat de...
1: Era dalt de tot. L'anterior, que era a Bellveure, el castell, també, era una sala gran. Normalment tenen sales grans i tenen com a llibreria, biblioteca, i dins la mateixa biblioteca tenc el racó meu, no? que només em pot jo.
0: Mm-hmm.
1: Per el germà tampoc no m'acosta gaire, el germà, i escriure, puc fer-ho a qualsevol moment. I bé, tinc un espai, sí.
0: Mm-hmm. I aquest espai, d'alguna manera, pot tenir algun tipus de relació amb allò que escrius o com...
1: Jo crec que no, perquè aquests espais han estat sempre molt diferents un de l'altre i no han actuat en pans. Crec que aquest Blues de Novembre està fet a diferents bandes, no va ser un espai únic, perquè està fet al llarg de molts anys. I segons me venia bé o escrivia, des de diferents bandes, diferents ciutats o diferents espais també, i moments. Però des que escric de forma habitual cada dia 4 o 5 hores, i després hi ha un altre espai que és l'ordenador. L'ordenador, normalment tinc 7 o 8 coses començades i a vegades... quan talop, dic que avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, i també actua com un espai intern on crear, no? A més, dins l'ordenador enviar totes les fonts, tots els documents i gràfiques i material de feina, i com que m'ho plantejo un poc com una feina, el que faig ara, ho faig així.

Aquell matí d'agost, el port de Maó es despertà, com cada dia, lentament, amb essa. Les botigues de ceràmica i de souvenirs obrien per rebre els visitants que esperaven que el vaixell tornés a salpar. Homes i dones hi havia que desaven l'alegria antiga dels bars nocturns. Tràfic de cotxes i camions. Un jove corria pel moll amb gambada lleugera. Francesc Fuster revisava l'equipatge mentre esperava el cafè demanat. Un equipatge senzill per a uns pocs dies o per sempre. No es molestà en veure la roba mastegada. S'estranyà que tant li fos. En altre temps, el seu sentit de l'ordre i de la pulcritud l'hauria posat de mal humor unes hores. Júlia li hauria fet memòria, amb simpatia, de per què no portava una planxa de viatge. El cambrer aparegué amb el cafè d'Arc i ell va donar una ouada al diari local. Una entrevista superficial al ministre estiuejador. Un fatal accident a la carretera. Unes fotografies de cavalls empinats entre la gernació. L'anunci d'un concert d'obres de Bach a l'església de Santa Maria. Res d'allò l'interessà. Doblegà el diari i el deixà a la tauleta de fusta. Es fixà en la fotografia de l'última pàgina. Una parada d'artistes havia arribat a Menorca. Ell era un pintor cotitzat, famós per les seves estridències pictòriques. Ella era una cantant de jazz. La cara de l'home li semblà tan cridanera com la fama de la seva obra. La cara de la dona li comunicava tristesa.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetats editorials. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Es tracta d'obres que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha al pas del temps. En el cas de Beth Portella, com hem dit, avui ens centrarem en Blues de novembre, un llibre publicat el 1996 per l'editorial Columna, el qual pertany al fragment, extret del relat L'illa de l'oblit, en què s'inicia l'obra, que acabam d'escoltar llegit pel seu autor. El de Josep Portella i Coll, nascut a Ciutadella el 1955, és un nom que fàcilment relacionam, d'una banda, amb l'activitat política que ha exercit institucionalment al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament de Ló, localitat en què resideix des de 1998. D'altra banda, però, la seva és una figura lligada substancialment al món de la cultura illenca. Aquest llicenciat en Història fins i tot s'hi ha dedicat professionalment, gestionant-la al Servei Municipal de Cultura de Mó, que va dirigir durant molts anys fins a la jubilació. També el trobam en moltes altres iniciatives de caràcter cultural, a les Joventuts Musicals de Ciutadella, al Col·lectiu Folclòric de Ciutadella també, al Grup de Pessebristes de Mó o al Grup Menorca Segle XX, entre d'altres. És un escriptor incansable, un grafòman, i per constatar-ho només cal cercar les seves incontables col·laboracions en forma d'articles a la premsa escrita, local i insular, o en les intervencions en emissions radiofòniques. És, també, un personatge molt actiu a les xarxes. Ha publicat una vuitantena llarga de títols, sobretot estudis d'antropologia, cultura popular i història, algun d'ells a les col·leccions Quaderns de Folclor o Menorca Segle XX, de què va ser fundador. En aquest sentit, aprofit per recomanar als nostres lectors la lectura de dos volums publicats fins ara, els Quaderns de Folclor, de literatura memorialística, amb els títols, respectivament, de Ciutadella, quan érem joves i infants, i Alaior, quan érem joves i infants, en què podem llegir el seu testimoni, entre d'altres, i que, en certa manera, ens connecta amb el Portella narrador, un vessant que va conrear especialment als anys 80 i 90 del segle passat. Primer, amb el llibre de relats Matèria de souvenir, de 1982. 10 anys després, el 92, apareixia Cavalls de cartró, una novel·la publicada per l'editorial menorquina El Tor. Un any després, el 93, guanyava el Premi de Narració Curta Illa de Menorca amb el text Paisatge en figures. I aquesta etapa narrativa es tanca amb un segon recull de relats, Blues de novembre, de 1996, el llibre que protagonitza aquest episodi de Lectures Retrobades, un llibre aparegut a Barcelona. Beth, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna, que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català?
1: Sí, va ser una cosa casual. Ja tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar i va ser ells qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna i va ser qui va promoure l'edició i va ser també ell qui li va posar, bueno, el títol a mitges, el títol era Llibre d'atzars i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de novembre, que era un dels títols d'una de les narracions que és la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé l'údera que vaig escriure de creació no ficció, no? De no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: Però he escrit poc de ficció.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, he escrit poc, però durant aquesta època hem vist que sí que era un tipus de creació que feies de manera bastant recurrent. Hi ha algun motiu per explicar que ho deixessis un poc, no del tot, però un poc de banda?
1: Bueno, jo tenia la feina amb els quaderns de folklore des d'abans, perquè vam començar l'any 1980, i era una cosa que, tant com el promotor, com cuidant les edicions, com tot el procés d'edició, venda i gestió dels quaderns, tenia molt de gust i molt d'interès, i més encara m'ho estim molt, i dedicava moltes hores, i la literatura era una altra facècia de l'activitat que feia com a creador, que a la vegada també la feia en els diaris i a les revistes, no? Però va ser en aquell moment quan vaig entrar en el Parlament i l'activitat política, si te la prens en sèrio, és incompatible amb l'activitat creativa, no? Perquè tens el cap tan quadrat, tant de llegir lleis i durant una llei a discussió i havies de llegir set lleis de totes les comunitats autònomes per comparar i per fer una feina, si volia ser bé, havies de dedicar moltes hores en aquella feina. I encara que pogués haver tingut hores per escriure, el cap ja no estava per imaginar o per crear universos paral·lels. I a poc ho vaig deixar, i a la vegada que ho deixava ho anava trasplantant a la investigació històrica, que ja el 86 havia fet coses sobre d'en Mir i Mir, però que no hi havia dedicat molt de temps, i a partir ja del 98 o 99 ja em vaig dedicar més a les monografies històriques, que també és un tema que mou molt, i també sempre he defensat que crec molt bé aquesta divisió entre ficció i no ficció, perquè tant una cosa com l'altra és literatura, és creació. I hi ha grans obres literàries en llibres històrics, que són de ciència històrica, o de ciències humanes, i allà llibres infumables de literatura. Per tant, això que de separar la literatura entre aquella que és de ficció i la que és de no ficció, jo no hi estic d'acord. Crec que hi pot haver una gran literatura històrica, però d'història, no? I també estic, a vegades, crític amb aquestes preteses novel·les històriques, que en realitat la història és com un decorat, i allà una història que podria passar el mateix al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, i barates decorant, no? Crec que no és això una novel·la històrica, ben igual que a vegades també si història novel·lada pot caure en terrenys empantanegats, no? Mm-hmm. Ara mateix estic fent una feina que estaria en la frontera entre una cosa i l'altra, fa ja un any que hi feia feina i estic ja en el darrer mes, que és una biografia, també sabeu que dins història m'agrada extensa el gènere biogràfic, perquè el gènere biogràfic també crec que dona més per literatura, per fer creació literària, més que explicar fets, és explicar vides. I ara faig una que vaig un poc més enllà de tot això. És la biografia d'un militar republicà maonès, el coronel Vicent Guarner, que tindrà dues novetats. La primera, que la faig en castellà.
0: Mm-hmm.
1: Completament, ja està acabat, té 400 fols i ara està ja en la redacció final. Està en castellà perquè ell escrivia en castellà, bàsicament. Alguna obra té en català. És nascut a Mur, però m'he basat molt en la correspondència i és en castellà gairebé de forma absoluta, i trobava més natural. Perquè la segona novetat és que és una biografia que se transforma en autobiografia, com si fos el mateix coronel Guarner qui escriu la seva biografia. no sé, són jo, però és a partir d'un coneixement profund de més de 500 cartes i de formes d'escriure, agafant les paraules que es repetien, les frases, les sortides que tenia ell, a poc agafes un poc com ho hauria escrit ell, no? I està humorístic, o està un poc ja escèptic, final. I bé, és un altre exercici per demostrar també que a partir d'un treball històric científic es pot fer també literatura o es pot fer creació literària, no?
0: Perfecte, molt bé. Avui, però, ens centrarem en...
1: Sí,
0: en aquest vot un poc cap a nes,
1: sí,
0: cap a nes passat i ratllarem un poc ara de Blues de novembre. I jo crec que ja has explicat l'origen del títol. És un... Bueno, en aquest cas...
1: És una redundància.
0: Sí, i d'un editor que va...
1: És una redundància.
0: Que va fer la seva feina, però, bueno, l'idea de Blues, jo com a lector, per exemple... me remet a...
1: Tristor.
0: A Tristor, perquè també remet a un estil musical que va cap aquí. I, de fet, després, si de cas, apuntarem a la presència que hi ha, també molt important, crec jo, de referents musicals dins del llibre. I una de les característiques del blues és això, que conten històries tristes. De fet, troc que per als americans blues... És sinònim de color blau, però a la vegada també d'història trista.
1: El que va escriure El gato triste azul.
0: Si a més això hi sumant, que som en el novembre i que sol ser un mes bé de tardor i simbòlicament... O era, sí, perquè ara crec que això s'ha acabat.
1: No.
0: Jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions amb aquest títol. Ja m'ho has explicat per què va acabar sent el títol d'un conte qui dona... títol a tot el llibre, però per què Blues de novembre?
1: Bueno, era això, eren històries tristes, tenien algun element comú, les més comuns com són personatges singulars, solitaris, personatges que venen de fora a Menorca, la majoria, ja siguin menorquis que tornen o gent que ve, que es troben a Silla i que tenen la seva història a contar, i que també els hi passen les històries moltes vegades per atzar, no? El paper de l'atzar a l'hora d'explicar una història. Però aquest llibre originalment sabia, jo volia que es digués llibre d'atzars, perquè explicava les històries no a través de les decisions dels personatges, sinó de l'atzar que els hi feia actuar d'una manera o d'una altra. Era un poc aquesta idea. I totes també tenen a veure finals... de mort, de desaparició, de pèrdua, de... un final de blues, no?
0: Sí, no hi ha final feliç.
1: N'hi ha poc. Jo no sé si n'hi ha una que sí que té un to més de final feliç, però jo t'ho dic, no l'he llegida més, fa 30 anys. I no és difícil recordar les històries. Si me feguessis preguntes concretes, me suspendries completament, perquè fa tanta estona que no... Però era un poc, jo recordo que era un poc aquesta idea, no? Jugar amb l'element atzar, jugar amb personatges singulars. No diré derrotats, no són personatges desfets, però sí que estan un poc perduts en el món, en el seu món, no? També va ser la diferència de Cavalls de cartó que havia estat l'altre. Tu ho has comentat tot d'una i et cert, i a més era una cosa molt molt pensada, una escritura molt, molt directa, no? De primer s'ús de llenguatge, senzill, molt, molt fàcil de llegir, i després també amb unes frases molt crec, amb poca adjectivació, amb poca... perquè l'anterior, els cabells de cartó, era totalment diferent. Frases llarguíssimes, subordinades unes a les altres, molt lenta de lectura, etcètera, etcètera. Era una novel·la més molt diferent. I vaig voler canviar completament de registre i vaig fer... conscientment ho vaig fer així, no?
0: Jo, a part d'aquests personatges... Sí que m'assembla també detectar, quan llegeix aquest llibre, jo sé que l'he llegit fa molt, relativament poc, m'assembla també que en aquests personatges posen de manifest a vegades les dificultats dels humans per relacionar-nos els uns amb els altres. Tal vegada, en aquest sentit, amors, en relacions de poder, tal vegada també me sembla que, encara que sigui de manera indirecta, també queda tractat en el
1: sí, ja,
0: llibre.
1: Allò que sí, ja ara me'n record, perquè me fa recordar històries que hi ha en aquest llibre, que ara l'hauria de veig així, t'has d'esdevenir tu, però no l'he volgut llegir a posta per veure què és que recordem d'aquest llibre, perquè el que recordi deu ser l'important. Hi ha personatges, desmitificació de personatges, com aquell, sí, com aquell personatge que passa totes les aventures, no?, i que acaba a Cuba, tal. Després hi ha aquell altre que passa tot, o quasi tot, el dia del darrer dimarts, que és una
0: associació,
1: una associació de malentesos i de pèrdues, també, no?, que arriba a la pèrdua final. Després hi ha aquella de sa filla, de l'home que vol venjar, el pare que vol venjar sa filla i que veus, t'endú cap allà, tu és com si vagis amb ell dins el cotxe, no? I te va contant la història a mesura que es va... I després hi ha també una altra història, que és les festes de Sant Lluís. Veig que hi ha una... Jo m'agradava sempre fer molt descripcions de festes. Penseu que això fa 35 anys, no?, que es va escriure, ara serien diferents les descripcions, però m'agrada descriure les festes des d'un punt de vista fred, i crec que en el cas de Sant Lluís, encara que sigui una cosa, una història calenta, estàs des d'un punt de vista d'observador llunyà, que acaba amb aquell accident de tràfic, que és un accident que realment va passar, i a més va passar familiar llunyà meu, i que volia acabar amb aquest dramatisme de comparar, no?, de tassa a festa a partir d'un fet com et s'ha mort en un accident. I bé, totes les històries són així. Jo sí, sé qui me va agradar més això després de llegir-la i és d'aquell músic que fa fortuna a Gran Bretanya i que torna a Menorca per la mort de, no sé si de son pare o de sa mare, i que aquí va redescobrint tot el seu passat i com la seva història és molt diferent de la que els menorquins creuen que és, no? També amb aquest joc que feia moltes vegades de crear les nostres vides paral·leles per exposar-les en públic. I bé, tot que cada narració té un motiu i un missatge, ja, això sí, i bé, no sé.
0: Bé, de fet, a Blues de Novembre en trobam 8 narracions, 8 relats. Estan datats entre el 86 i el 92. N'hi ha un del 86, 4 del 89, 3 del 92. Segons costen al final de cada relat, i això ja ho he apuntat en el començament del programa, estan escrits a llocs diferents, a Amós, Ciutadella, Sant Lluís, fins i tot a Trinidad, a Cuba o a Santiago de Compostela, és a dir, que no necessàriament estan escrits a Silla. I una cosa que tot d'una veu és lector és que estan estructurats amb unitats narratives breus. És a dir, són contes que tenen una certa extensió, però quan te'ls vas llegint
1: en seqüència.
0: En seqüència, sí. Per què aquesta manera de...
1: Bueno, n'hi havia alguna que jo me l'imaginava com a pel·lícula. Imaginava com donaria, per exemple, bueno, n'hi ha diverses, el despintor que destruïn la seva obra final, etc, que et veia com a imatges d'una pel·lícula, com a seqüències, no?, com a la història, com un guió, més que com un... Perquè la majoria d'aquestes històries podrien ser novel·les més llargues. Es podrien desenrotllar perquè tenen una trama... que hi ha un personatge que es podrien desenrotllar i donaria peu no a unes grans llargues novel·les, sinó a un relat molt més construït. De fet, tenia qualcuna que parteix de relats més llargs que jo vaig anar resumint després, no?, per donar-li tot a la mateixa dimensió. I també és una forma del lector poder descansar entre lectures. Perquè ja te dona com un ritme de llegir.
0: Hem apuntat també ara fa un moment la importància que la música té en aquest llibre. hi ha referències musicals constants. Apareixen citats de manera explícita grups de pop i de rock. A vegades aquestes referències també hi són, però de manera més subtil. Fins i tot hi ha algun títol de narració que és evident. Hi ha un, per exemple, Un dia en la vida, és el títol d'un conte, i això m'imagino que remet directament en els Beatles. O Wonderful Life és una cançó de Black, que a més en els anys 80 aquesta mateixa de Black va ser una cançó molt popular. Per què aquesta presència i fins a quin punt tu ara ratllat de pensar els contes com a seqüències cinematogràfiques. I jo, per exemple, també pensava en aquestes cançons, en aquests relats com a possibles cançons expandides tal vegada.
2: També podria ser, però jo pensava més com escoltar aquestes cançons mentre llegies aquest relat. Era un poc la idea de ser moltes vegades algunes... Jo no me'n recordo, fa molta estona, no?, que el vaig escriure, no me'n record de les cançons, però sempre m'ha agradat la música dels 70-80, l'època aquesta, i pensava, a vegades t'escoltava quan ho escrivia aquestes cançons, i també és per il·lustrar, si el lector pot recordar la música i pot recordar els temes, la majoria són molt conegudes, no eren res de recercat, de dir, jo sé moltes cançons, ja m'ho posaré quatre títols que no... Per cert, hi ha una broma, no sé si és en aquest llibre o un altre relat sobre d'un cantautor que em vaig inventar, i no sé si qualcú l'ha cercat.
0: Jo aquí no me sona en aquest llibre.
2: Deu ser un altre, un James Faraway, que és un personatge inventat, no existeix, i un conte així en plan... El tenia com a leitmotiv. Però bueno, és un poc també un joc de... que a vegades de per-me fer ser l'autor. I això, a més, per acompanyar la lectura, jo crec que també en alguns casos, ja estic ratllant molt de memòria, en alguns casos podria il·lustrar l'ambient on es transcorreix, no? Que pot ser il·lustrador també d'aquest temps.
0: Bé, en ratllat, el títol fa referència a novembre, però en ratllat que hi ha una història ambientada en el darrer dimarts, cap en el final, som a les festes de Sant Lluís, hi ha un ordre que vindria a ser cercat de relats que segueixen, o sigui, que comencen en finals de setembre, de fet, i de fet van cronològicament resseguint-se.
2: No record si això és una cosa conscient o recercada, de que fos un seguiment de l'any. En el cas d'aquell de l'altre, en matèria de souvenir, sí que era un cas de relat, sí que era un recorregut durant l'estiu, no? Des que comença l'estiu, Sant Joan, fins al final de l'estiu. Sí que tenia una idea cronològica, però en aquest cas no sé si tenia una idea cronològica, no me'n recordo.
0: Bé, el resultat ho és, però. Sí. No?
2: Devia tenir. Perquè difícilment aquestes coses et surten si no...
0: No,
2: si no hi penses. Ja, ja.
0: En el llibre trobem diferents tipus de narradors, hi ha diferents punts de vista. Hi ha, moltes vegades és un narrador que li agrada molt observar allò que està passant en el seu voltant i ho descriu. Són narradors sempre perspicaços, observadors, detallistes. Jo crec que saben captar l'ànima dels personatges i la transmeten. I a pesar del to trist d'aquestes històries, també podem trobar, i és, jo crec que el relat més evident és de domèstiques calamitats, un humor càustic per part de qui explica aquesta història. A vegades, vull dir, aquest ús de
2: l'humor
0: l'he
2: fet sempre, des de sempre. L'humor és un recurs tant per fer literatura com per escriure articles, com per qualsevol cosa, si vols entrar en els lectors, una forma d'entrar-hi a través de sa broma o de l'humor càustic o del sarcasme. Però hi ha estat, jo crec que tot, allà fins i tot llibres seriosos, llibres d'exili, segur que trobes llibres d'humor, segur. Perquè a vegades hi ha històries que dins lo dramàtiques que són, també tenen una lectura de d'humor, i vegades l'humor és el recurs que tenim per fugir d'una situació dolorosa, no?
0: Està clar. O a vegades també per contrastar, per contrast,
2: que és
0: queda més clar el missatge. Després, un altre aspecte que no passa desapercebut per al lector és l'estil. Ja ho he apuntat, que hi havia hagut un canvi a Blues de Novembre respecte de
2: Cavalls
0: de Cartró. Jo crec que hi ha un ús molt ben resolt de registres lingüístics en els diàlegs. Els personatges, quan parlen, són molt versemblants, són molt creïbles, perquè ratllen d'una manera
2: normal.
0: En què l'oralitat queda molt ben reflectida. Una oralitat que hauríem de veure si encara es manté. Si la gent ratlla igual, però bueno, han passat un quants d'anys. I això, és a dir, domines els registres i, com ja havies apuntat, jo crec que hi ha un gust estilístic per la frase curta, a vegades pels paral·lelismes sintàctics, per les metàfores també hi ha un... I tot això fa que la prosa sigui molt musical, també, a la vegada. Què trobes d'això?
2: Bueno, mira, estic espantat perquè no sabia que se pogués llegir d'aquesta manera, com un... rítmicament. I, bueno, no ho sé. Jo t'he dit que estic una mica amb desavantatge perquè no he rellegit voluntàriament el llibre abans d'aquesta entrevista. L'haver rellegit podria entrar més en la conversa. Jo crec que en aquell temps era l'idea trencar completament amb Cavalls de Cartó. De dir, jo som capaç de fer Cavalls de Cartó, un rotllo macabeo, i som capaç de fer una cosa molt rítmica, ja que tu has dit dur molt en el lector allà on volia, sense fer-lo, perquè en Cavalls de Cartó, per dir una cosa, a vegades donaven la volta per tot. Ho havia de ser, perquè aquella història era Menorca 1959, Cavalls de Cartó, i la vida era molt més lenta. No hi havia gent de fora, només eren gent d'aquí. Era una situació... trobava que era una situació diferent.
0: La crítica ha dit que la teva és una proposta narrativa lligada a la infrahistòria de Menorca, i no és història de grans personatges, sinó de les persones de carn i ossos, i en què els fils individuals i col·lectius es trenen. Llegint Blues de Novembre, comprovant que algunes de les temàtiques col·lectives que hi tractes no han canviat amb els anys. Han desaparegut alguns dels paradisos perduts de la generació que anomenen Boomer, que surten al llibre. Patxà de Sant Lluís ja no hi és, per exemple. Però en el fragment que has llegit resulta...
2: Es baixa.
0: Sí. I també resulta sorprenent que surti gent que ja va córrer per esport, que avui en dia és com una...
2: Sí, com una processó.
0: Com una processó. El relat Un home a la intempèrie també apareix a l'especulació urbanística. I en aquest cas amb un projecte, jo no sé fins a quin punt vaig ser visionari, d'un parc aquàtic a la costa de Sant Lluís. Tu vaig situar el que ho fa, però bueno, mires cap dels temps, no va ser tan literari. I tot això, fins a un cert punt, també forma part de relat. Especuladors, defensors de medi ambient apareixen en aquestes pàgines. És difícil ratllar, situar històries a Menorca i que no surtin aquestes temàtiques, o si hi surten és perquè els hi dones una importància, no?
2: Jo no ho sé. Bé, si fos escriptor de moltes històries, te podria dir, amb més experiència i coneixement, si mos podem alliberar d'aquest tema sempre recurrents que surten des de fa molts anys i que encara sortirien i cada vegada més. D'altra banda, jo crec que el tema dels personatges de carrer, dels personatges anònims, també sempre ha estat un bastant present el que he fet. No només, està clar que un quadern de folklore està fet pensant en els personatges de carrer, en els personatges anònims, en les vides normals que no surten en els grans llibres d'història. I fins i tot quan he fet llibres d'història, el llibre d'Exilis, són 1.000 personatges anònims que se rescaten, perquè crec que és molt important la història local, la intrahistòria, la petita història que aquí dona raó de ser a tot. O sigui, te fa comprendre molt tota la història en general. Mm-hmm. Crec que la gent pot entendre molt més en la història d'un personatge de carrer que no en grans estadístiques o grans resums històrics, no? I sempre aquesta idea del personatge, no direm marginat, perquè no són personatges excluïts ni marginats, no és el lumpen que surt aquí, no. Són anònims, normals, i sí, sempre ha estat un tema bastant recurrent, no?
0: Mm-hmm. Bé, de tot plegat en resulta un aspecte al darrer d'aquesta obra de què voldria parlar, que és que l'escenari en què transcorren aquestes històries tristes també ho és un escenari trist. En algun cas, i ja també ho has apuntat, Menorca és una illa, és un lloc de fugida. En d'altres sembla, és com una mena de presó de la qual no es pot escapar. És una illa en què no hi ha gaire lloc per imatges de postal o per gravaria anuncis de cervesa mediterrània. Mostres un lloc poc amable. Quina és l'imatge?
2: Això ha canviat molt. Mm-hmm. Perquè als anys 80, principis dels 90, jo crec que era un poc això, per sort, era encara una... Per sort, per segons qui, perquè hi ha gent que no li agrada viure d'aquesta manera, però jo havia viatjat un poc i en aquells moments a Menorca era allà on me trobava bé i la sensació que jo tenia de la vivència de la terra era la que protagonitzava el decorat de relats, no? Jo crec que, a veure, no crec que sigui una obra naturalista, perquè no crec que hi ha un determinisme
0: del medi,
2: obra, personatges, crec que no, crec que els personatges s'imposen en el medi. El que sí que Menorca, un cidern i una illa, el retorn... aquell que no se'n pot anar i se'n vol anar, aquell que hi ha una de les històries és així. Sí que són aquests tons foscos o grisos que també volia que quedessin remarcats en les històries. No totes, però en algunes sí. I en finals dramàtics, normalment, també. La història d'aquell músic que ve a un enterrament després de molts anys, també és, jo crec que es torna a Menorca per enterrar ton pare.
0: Sí, no és una història amable.
2: Sí, no.
0: Bé, hem estat ratllant fins ara de cap blues de novembre. És bé que no l'has llegit des de llavors.
2: No.
0: Però gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas d'aquest llibre?
2: Bueno, a veure, quan te'l van treure, jo tenia molta il·lusió de ser escriptor de literatura. De fer creació literària, és la veritat, perquè d'una trajectòria que anava un poc amb aquesta idea, a part de la feina, com una cosa que res tenia a veure amb la feina. Però les circumstàncies van fer els atzars, van fer que els camins fossin uns altres diferents, que tampoc me sap cap greu, perquè crec que estic content de lo que he fet. De fet, tenc algunes coses començades de creació literària, però que estan allà començades i ara tinc tantes coses d'història a acabar que entenc que alguns anys, no?
0: Mm-hmm. Sí, ara, a partir d'aquest programa, haguessis d'animar un potencial lector d'aquest llibre a llegir-lo, que li diries perquè ho fes?
2: Bueno, que intentés posar-se a l'any 90... És important un lector que se posi, quan el llibre ja té uns anys, que se posi en el moment en què s'escriu,
0: mm-hmm.
2: tant en el moment en què diu l'autor com en el qui s'escriu, i també que se posi en el moment històric on passen aquest relat, no? Perquè això és important. Digir-lo des d'avui, sense situar-te, no t'ajuda gens. Segurament les cançons l'ajudaria, perquè són d'aquell temps.
0: Mm-hmm.
2: I les cançons tenen un poder molt gros de vocació i ajuden a evocar. I que també jo crec que enrellant hi he pensat que segurament se sorprendria de veure les coses de fa 30 anys que encara són vives avui. I que se'n donaria compte que la història d'una comunitat, que la història d'una comunitat 100 anys és no res. Sembla que si no feim una cosa d'avui per demà o que sí, no res. I això té un punt positiu, un element positiu, però també té elements negatius, no? D'aquest espai de temps que és llarg i a la vegada curt. I en aquests moments el que està passant a Menorca és un d'aquests elements negatius. Sembla que no passa res, però sí que està passant, no?
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: A més de parlar en Josep Portella del seu llibre Blues de novembre, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li, per acabar, que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca, en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un autor, d'un altre autor, illenc. I ens has ratllat d'un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, de la literatura menorquina.
1: Jo som un mal lector, mal llig molt poca literatura. Perquè llig documents, arxius, cartes, llibres d'història, per fer les meues feines. Per tant, que ningú s'escandalitzi si dic que es cap de l'any, en aquest moment llig dues o tres novel·les. Uh-huh. No llig més, perquè llig altres coses i el meu temps és un altre. Però entre l'any 81 i l'any 90, durant 9 anys, vaig fer un programa de ràdio que es deia Test de Paraula, que presentàvem un llibre cada dia. I solia llegir un llibre cada dia, quasi. Llegia molt, moltíssim. Jo crec que en un moment donat vaig quedar saturat de lectures i ho vaig deixar. I a la vegada va començar tot aquest procés. Per tant, de lectures actuals o autors presents, que em podrien ratllar, m'agrada molt l'autor de Pàtria, en Aramburu, m'encanta tot el que fa, llibre que treu ell, llibre que llig, és dels pocs que vaig a cercar, són pocs. Quan vas dir un llibre menorquí, vaig triar en Joan Manejam.
0: En Joan Manejam, si ho deia bé, sí.
1: Perquè és un llibre que solet llegir cada any. Un poc abans de Sant Joan, tenc el costum de llegir-lo, si no cada any, cada dos anys, de llegir-lo. És un llibre que es pot llegir en una hora i mitja, no passa gaire pena. I perquè tota aquesta literatura de Joan Benejar, en Foc i Fum, també, com la literatura de Ballester, quan ratlla de costums, o d'en Francesc del Branca, o en Andreu Ferrer, en Sars Rondàs, té una riquesa que jo és difícil de trobar. Una lèxica i de construcció, de manera de construir. Ja m'agradaria jo saber fer oralitat com ho fan ells, perquè és d'una naturalitat i està clar que en aquells moments devia ser lo natural, no? No devia ser imposat, però són llibres que llegen molt bé i aquest d'en Joan Benejam, haver pogut triar un altre, Benejam, o d'en El Branca, o contes, els d'en Joan Benejam ho situen molt bé en aquella ciutadella de 1860, 70, de fa 150 anys, que jo m'agrada recordar, per, no sé, és una cosa que m'agrada recordar, no sé si per pertinència o

0: Recordo que en el moment en què el vaig llegir me va impressionar, al millor per dues coses. Primer, perquè el tema era la Guerra Civil, i bueno, ja saps que és un tema que fa 15 o 20 anys estic sempre donant voltes per qüestions de treballs històrics, i m'agradava. No està situat a Menorca, la història, però està situat a un enfrontament que allà crec que és en el Pirineu o per allà dalt, no? I crec que ja en el moment final de la guerra. I la manera en què ho exposa ell i en què explica la manera en què ho relata em va enganxar tot d'una. Jo crec que també em va sols molt allò de frase curta que tan i cavalcada una altra. Bé, la manera de... I molt crua, molt cru. I em va agradar més. En Josep és un autor que també m'agrada, perquè és un autor humil, que si se sabés vendre seria un nombre 1, però pas que es preocupa poc de vendre-se com a autor, no? Perquè té obres que valen la pena. S'hi dedica com a feina, com a professionalment. Té ja una obra extensa i llarga. Aquesta ja fa uns anys, ho feia 9 o 10 anys o més, que la va treure. I és un personatge molt poc del món acadèmic, il·lustrat, Institut Menorquí d'Estudis, etc etc. I això també m'agrada. Tinc una imatge d'ell i de na Cati, la dona, que cada any solien venir, ara no me recordo si era en esbai de Cap d'Any o en esbai de Carnaval, que feia mamó, venien, feien un aguait, 10 minuts, se n'anaven, però cada any venien. I és aquest tipus de persona que ja és present, però que no es fa notar, no? I crec que en aquest llibre, el Mango, com a autor tampoc es feia... No eres narrador l'important, sinó l'acció que passava. I sobre descriure accions, descriure accions bèl·liques, també té el seu mèrit. No és tan bo de fer, no... I per això em va agradar i he recordat aquesta obra d'en Josep.
1: Molt bé, i acabarem amb una darrera recomanació. Aquí ja obrim el ventall a la literatura universal. Un títol que en concret és evident que triar és una pregunta trampa, però bueno, és un joc. I tu has ratllat d'en Luis Martín Santos i Tiempo de Silencio. Per què?
0: Bueno, també és una lectura... Jo l'havia llegida d'any 70, quan era a Madrid. Vaig fer la mili a Madrid. I s'havia publicat 10 o 15 anys abans, no? Jo la vaig llegir a Madrid. Allà no li vaig donar massa importància. Doncs quan vaig fer l'accés a la universitat, per majoria d'edat, una de les feines, era una recensió d'un llibre i em va tocar aquest. I el vaig haver de llegir...
1: El Zàrida.
0: Sí. I el vaig haver de llegir més en profunditat i estudiar-lo, no? I descobreixes que moltes vegades quan una cosa la tracta superficialment te sembla una cosa, però quan te la tractes profundament és totalment diferent, no? I això passa amb un llibre i amb qualsevol cosa de sa vida, no? I que vaig tenir la sort de tractar-lo a fons, també vaig descobrir la història de l'autor, que és important sempre saber l'autor qui era, que va fer. Ell era psiquiatre, no era literat, no era escriptor, era psiquiatre i metge, també havia estat cirurgià, jove, havia fet feina uns anys a Madrid, i d'aquells anys a Madrid havia fet aquesta obra, aquesta història, que després s'ha fet en teatre i en cine, i ha estat molt coneguda. S'ha dit que la obra que revoluciona la novel·la del segle XX, jo crec que és Jarama, més que aquesta, no? Que anterior. Però aquesta també, déu-n'hi-do, l'impacte que va tenir amb els jocs, del narrador de joc profund, el tema de treure en el carrer en aquella Espanya franquista tot el que era l'umpen de Madrid, el xamulisme, la vida de picaros, de l'edat mitjana que encara existien. La història és també molt negra, molt bruta, no? Té dues parts. Té la part de l'umpen, i la part de la burgesia madrilenya, on també

estan la frontera entre una cosa i l'altra. I bueno, jo sempre me va agradar. I aquesta sí que l'he llegit alguna vegada més en posterioritat, mm-hmm. Perquè s'està reeditant de tant en tant i sí que entenc una lectura més recent de les aventures d'en Pedro, l'investigador mesquí.

0: Arribam al final d'aquesta passejada literària. Esperem que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment Blues de novembre, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Beb, per acceptar de participar-hi.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la Ràdio Cultural de Menorca.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Salut.

Radio Far.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i habitualment quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau que em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny se desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Moisès Coll viu a Anglosa des de fa 25 anys. Té una llarga trajectòria en el món de la improvisació i aquest 2025 ha guanyat el Premi Josep Vivó de Glosa Escrita per setena vegada. A continuació, en recitarà la glosa guanyadora titulada Estimar un arbre, una glosa elegíaca i en memòria a Miquel Ametller, que va ser fundador de l'associació Soca de Mots i revitalitzador del cant improvisat a Menorca.
1: Estimar un arbre. Un cop, pobre, estima un arbre que ha begut de set set fonts. Ha aguantat els llamps i trons de la dansa més macabra i es brancames un vell sabre amb estall dels antics sons. I la lluita contra el vent quan atupa les riberes és eterna sense esperes. Neix d'un temps que no és present dins un cau de sentiment, dins un braç fet de porgueres. Quan molt lluny damunt sa història s'arbre canta i es fa gran, els seus himnes no desfan el llegat de sa memòria i s'esclaten sense eufòria del buscatge que té ran. Ungí Déu un cos de rei amb saviesa versadora i sa flor es poble animora com si fos ancestre vell. S'arbre és fort i es de vellei com si fos santa penyora. Es deslim d'aquesta terra que rebroten ses llavors, el seu peu fort i ofenós, cada pepi dolç i aferra, i acompanya en sa guitarra com estol de glosadors. Llavors riu i canta fort, i el seu cos agafa mida, que en sa testa ben florida engrandeix el seu suport i gelós guardes conhort des miracle de sa vida. Arbre enveja de mon cor, sols veuret me cau sa bava, tu en deslliures de sa trava que empresones meu tresor. De dins meu me treus sa flor en sa teva espurna blava. Més poder que no t'és roure resplendeix com no ha fet mai. En el món cap serra o dai no te priva d'anar a lloure, i sa so que fas remoure quan treus ull cada bordai. Escoltar el teu crit sublim dona pau, dona esperança. Et sabeu de qui no es cansa de compondre vers i rim, sols desig un regalim de sa teva benaurança. Trobes pluges i rosades que enforteixen l'esperit i els teus fruits són un delit dins de closques ben tancades com ses rígides tonades que són plenes d'acudit. Llamp i oratge per delà han vestit sempre retaula per reescriure sa paraula que en present no puc haver. Tu, fidel al teu ésser, despassat me fas de baula. Lluita fort, constant i vença, pensament fonamental que tu dus fins al final, en s'astúcia més intensa que es combat tot junts comença es per batre amb el rival. Eterna et sa primavera que manté el fruit i ses flors, i en el tronc que ja és tan gros i cobert de cabaera, tens en pèl de sa porguera que amb el temps mai no s'esclòs. Reinaràs sobre l'altura ben a prop d'on neix el cel, clavaràs sa sàvia arrel on sa terra se fa pura. Jo, fet d'ànima insegura, te tendré com a model. Consagrats un tarannà de s'arrel fins a sa testa, en sa vida manifesta sols el temps no el perdonà, i el seu tronc va revinclar de sa forma més feresta. Arbre imatge d'un gran geni que es pensia en sa lentitud, va decaure sa virtut del color verd homogeni, que és reinar tot un mil·lenni ficat dins la infinitud. Un profeta vida rep i alimenta tot un poble. El seu vers va ser tan noble que el meu acte me decep. I jo, rebrot trep a la trep, que puc fer en un món tan moble? La mà sent del món irada quan record ve les cançons. Els seus cants eren lliçons de sa vida més nostrada. Serà aquesta veu calmada el camí dels meus brancons. El cel blau és ara esfat que ni mora sense posa. Mantindré sa mor reclosa davall sombra deslegat. Si aquell arbre era un glosat, sols pretenc a ser una glosa. Sí, mon cor un arbre estima, que en deixà s'arrel des bé, des costum des gran guerrer que en combat etern fa cima. En sa glosa, es mot, sa rima, arbre mestre, amb el lent.

zunglos. Amanda s'assaria i a voltes cruel,

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Georgina Humner, a Lima. He rebut aquest matí la seva carta tan polida per a jo i fris a enviar-li el meu llibre, Àries Tristes. Sentint que els meus versos no han d'arribar allò que vostè haurà pensat d'ells. La seva carta és del 8 de març, però no ha arribat a les seves mans fins avui, 6 de maig. No em culpi per la tardança. Si vostè sempre m'envia la seva adreça, en cas que vostè canviï de domicili, jo li enviaré sempre els llibres que vagi publicant amb el major dels meus plaers. Gràcies per la seva finura. I cregui'm sempre seu, que li petoneja els peus. Juan Ramón Jiménez.
2: Més feliçment, tots els meus desassossecs han trobat calma. Tots els meus dubtes han desaparegut. Al rebre la seva atenta carta i el seu preciós llibre. Els seus versos, plens de tristor, xerren del cor i el cadenciós vibrar de les notes melancòliques de Schubert em farà recordar ses estrofes on vagi el perfum delicat i suau de l'ànima de l'autor. Si li digués a vostè que una part del seu llibre m'ha agradat més que l'altra, mentiria. Cadascuna té el seu encant, la seva nota gris, la seva llàgrima i la seva ombra. Que aquestes vistes que li envio li agradin. És el desig de la seva amiga i admiradora. Georgina Humner, Lima, 23 de juny de 1904. Aquestes van ser una de les primeres cartes que es van intercanviar l'autor de Platero i jo i una fictícia Georgina Hübner. El poeta espanyol, que va ser Premi Nobel de Literatura el 1956, va viure una història que actualment rebria el nom anglès de catfishing. Vosaltres sabeu què és el catfishing? Mai us ha passat res similar? El catfishing és una pràctica que es dona des de que emprem les xarxes socials com una forma de lligar i de conèixer gent. I no és més que l'acte de crear una identitat falsa per atreure i establir relacions en línia. Però, com deia la meva sàvia, tot està inventat. I aquesta pràctica online amb nom anglès ja es donava a inicis del 1900 i el pobre Juan Ramón Jiménez va ser una víctima. Love letter, love letter. Tot va començar amb José Gálvez i Carlos Rodríguez Humner, poeta i advocat, respectivament. Ells dos eren grans lectors i admiradors del poeta cantàbric i van ser els responsables que caigués en un amor epistolar. Segons recullen algunes fonts, els dos joves es trobaven preocupadíssims per la falta de llibres de poesia espanyola en els àmbits intel·lectuals de la ciutat de Lima, al Perú, a començaments del segle XX. I és per això que van aprofitar la publicació de Àries Tristes, una obra escrita poc després que l'escriptor passés per un fort quadre depressiu degut a la mort de son pare, i ho van aprofitar per escriure a l'autor i demanar-li que els hi enviés els seus llibres. Convençuts que seria l'única manera d'assegurar-se l'atenció de Juan Ramón Jiménez, van decidir fer-se passar per una dona, creant una identitat falsa inspirada en la cosina d'un dels dos i donant així naixement a la figura de Georgina Hübner, una dama de buen trato, sencilla i con un corazón de oro. I correcte o no, el cas és que van tenir èxit i el poeta va quedar meravellat I no només va enviar els seus llibres, sinó que també va iniciar una relació epistolar de cartes d'amor que va acabar sortint-se de les mans als pobres peruans. Fins i tot Juan Ramón Jiménez es va atrevir a demanar una foto d'ella i els dos peruans li van fer arribar una foto de la seva cosina. I ell, tot d'una, va contestar el següent.
1: Com és que espera més? Prendré el primer vaixell, el més ràpid, el que em dugui en el seu costat. No m'escrigui més. M'ho dirà vostè personalment, asseguts, els dos davant la mà, o entre l'aroma del seu jardí, amb ocells i lluna.
2: D'aquest curiós fet, neix un dels poemes destacats de Juan Ramón Jiménez, anomenat El cielo de Lima, que a més comença dient: El cónsul del Perú me lo dice, Georgina Hübner ha muerto. ¿Has muerto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué día? Cerqueu-lo, que el podeu trobar sencer. Perquè quan el poeta va conèixer la veritat darrere d'aquestes cartes, es va sentir tan humiliat i tan ofès que va retirar el poema de totes les seves antologies i no va voler saber res més d'aquella falsa dama i dels seus creadors, que ben cert havien demostrat una gran habilitat epistolar. De fet, arrel d'aquesta anècdota, l'escriptor Juan Gómez Bárcena proposa una imaginativa recreació de l'episodi i un fascinant relat històric que podeu trobar a la seva novel·la El cielo de Lima. Go get it, go get Des d'aquí sempre defensarem que s'escriguin cartes d'amor, ja sigui al vasí del costat o a qualcú que ja hi a l'altre continent, però sempre donant la cara i sempre explicant qui som. Fins aquí la carta d'avui. Postdata. S'acomiaden de voltros en Xec Pons i en Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no. I que i després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

catapultes gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vagis traçat, pur camuflatge, som part d'esport.

prova tot, però no mateix. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Un foglio già sola.
1: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
3: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els erms de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter Macaret el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en sa l'hort, Sartigueta, Llucaig, la cucanya, ses rambes, Miniatzau, el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrans secs conills, Vinia Guarda, es Banyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

Benvingudes i benvinguts. Durant la primera temporada de The Young Pope, desfenomenal Paolo Sorrentino, el Papa Pio XIII, interpretat magistralment per Jude Law, va demanant a tot capellà que es troba, si se'n recorda de la crida de Déu, per convertir-se en guia del seu sender. De qualque manera, aquesta crida es pot traslladar en el món de la creació. Es fa difícil pensar, xerrant d'escriptura en el nostre cas, que qualcú de la nit en el dia es digui «Venga, va, me posaré a escriure». No, de cap de les maneres. Hi ha d'haver qualque cosa que t'impulsi a aquesta quasi autoimmolació que és escriure. Un autor admirat o una obra que te rebel·li el camí, o en tot cas, un camí noi enmig d'un bosc ombrívol. El manco és el que me va passar jo. Avui presentam una novel·la de l'autor que em va revelar ses passes a seguir. Maleïda aquella nit màgica. Avui a Biblioteca Freak, Hollywood, de Charles Bukowski.

0: I començam escoltant Bukowski, de Modest Mouse, que sa lletra, ja diuen que Buko és una bona lectura, i que amb aquesta pregunta, qui voldria semblar-se un estúpid, o amb aquest vers bestial, sacrificar fetge, ja mos dona una minúscula pista del tipus de personatge que va ser el nostre autor d'avui.
1: Como cualquiera podrá decirles, no soy un hombre muy agradable. No conozco esa palabra. Yo siempre he admirado al villano, al fuera de la ley, al hijo de perra. No aguanto al típico chico bien afeitado con su corbata y un buen trabajo. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y mentes rotas y destinos rotos. Me interesan, están llenos de sorpresas y explosiones. También me gustan las mujeres viles, las perras borrachas, con las medias caídas y arrugadas, y las caras pringosas de maquillaje barato. Me interesan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad.
0: Bukowski s'insereix dins d'una corrent literària anomenada realisme brut, iniciada més o menys a la dècada dels 30 del segle passat en els Estats Units. Per fer-nos una idea, és com si la Venus de Botticelli hagués nascut de l'esperma d'un borratxo en un carreró de rates i es vent que agita els seus cabells sigui les zones expansives de vòmits. Personatges imperfectes, amb defectes com les persones comuns, com tots nosaltres, i amb comportaments poc ètics que es mouen en situacions quotidianes i generalment de fracàs, perduts i frustrats amb la societat, per la qual cosa sempre hi ha una càrrega de crítica social i cert caràcter de lluita i resistència. La realitat sense distorsió, sense filtres d'Instagram. La realitat tal com és. Aquest realisme és descrit amb un estil sobri, cru, precís, directe, on adjectius i adverbis són reduïts a la mínima expressió i on es construeixen descripcions sense cap tipus d'adorn. Les frases, curtes i ràpides, com punyades, es despuen de tot allò que no és essencial. Economia lingüística, i no obstant, són obres amb moltíssima força, amb molt de caràcter i, com ja he dit, de lluita i resistència.

0: I seguim amb Frank's Wild Years de Tom Waits, on aquest Frank de la cançó podria perfectament ser el nostre autor d'avui. Però què passa en aquesta novel·la? Que hem de dir que de tots els llibres que fins ara hem comentat és la que té una estructura més clàssica. Hollywood és la cinquena novel·la de Bukowski. Només n'escriurà una més, Pulp. La va escriure en els 65 anys, quan la seva fama, o relativa fama, fama underground, ja estava consolidada arran del món. Havia aconseguit el que sempre havia perseguit, viure de l'escriptura. El que es pot traduir en tenir una caseta mona, amb jardí i piscina, i una parella estable, que tot i ses borratxeres, que ja no eren tantes ni tan exagerades, i tot i ses seves anades d'olla, ella se l'estimava. Per tant, és aquest un relat d'una persona que s'ha de preocupar ja de poques coses. Com en totes les novel·les de Bukowski, excepte Pulp, es tracta d'un relat autobiogràfic, una mica exagerat, com totes, sota el pseudònim de Henry Chinaski. Una de les conseqüències de sa fama és que crea aduladors, i aquesta és una història d'un d'aquests aduladors, la d'un director de cinema, John Pinchot, sota qui s'amaga Barbet Schroeder, encaparrotat en dirigir una pel·lícula basada en els relats de joventut de Bukowski, i que sigui ell qui escrigués guió. És a dir, la història d'un alcohòlic incorregible. Pel·lícula que es va titular Barfly, protagonitzada ni menys ni menys que per Mickey Rourke i Faye Dunaway.
1: Solo un grifo que gotea. Una botella vacía. Euforia. Juventud aprisionada. Apuñalada. Y afeitada. Palabras aprendidas. Preludio de muerte.
0: Com he dit abans, tenim aquí un autor ja madur i sense gaires preocupacions, on aquesta lluita i resistència és ja menor. Per què hi do aquesta novel·la i no altres com dones? Perquè ets més sarcàstica i àcida de les seves novel·les. Perquè introdueix altre tipus de personatges del tot excèntrics, artistes, productors, executius, etc. Perquè retrata un altre món, igualment dur, on regnen els doblers, que paradoxalment ets l'únic mitjà per assolir els somnis. Perquè ets la més nostàlgica, la que més te toca el cor, xerrant d'aquell primer amor desmesuradament únic i especial, que desgraciadament va morir a causa de l'alcohol. Se te posen els pèls de punta. I sobretot, perquè ets la seva novel·la on l'humor és més visible. No em podria treure mai des cap aquesta escena en què el director de cinema es presenta en el despatx d'un executiu amb una serra elèctrica per exigir el finançament que mai arriba. Simplement per pixar de riure.
2: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso. No te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, Si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.
0: I fins aquí la recomanació d'avui, que també tanca aquesta primera temporada de friquisme literari, aquesta meravellosa aventura d'aprenentatge que ha estat la gravació de tots els programes. I aprofito per fer una crida a tothom que es vulgui unir en aquest projecte tan engrescador de ràdio. Com et sol dir, com més serem, més riurem. També recomanar-vos escoltar els altres podcasts de Ràdio Far, Sonora, que recupera la memòria oral de Silla, genial, les maquetes d'en Pedro Sánchez, una barbaritat de programa, brutal, i d'altres cosetes que hi ha penjades també molt interessants. Felicitar en Esfar Cultural per aquesta extraordinària iniciativa i vos anim a seguir la seva incansable activitat. I per dir-vos adeu, vos deixam amb un altre hitasso com és el Common People d'Espulp. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Que s'estiu, vos sigui lleu.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem a Menorca.

Ara sentim Samèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dog Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, clar, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer, però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones, però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de Menorca Dog Fest, en aquesta setena edició, i en aquest moment tenim amb nosaltres a Laura Feixas Raimon. Laura, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com te trobes a Menorca?
1: Molt bé, molt afortunada d'estar aquí, molt agraïda.
0: Molt bé. Na Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat, i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada, o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls, d'alguna manera.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algú molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i estic explorant molts...
0: Molt jove.
1: I estic explorant això, molts àmbits. Ara estic estudiant segon de carrera. Llavors, el que em toca és això, explorar diferents estils. Llavors sí que el que havia fet sempre, doncs, fotografia de natura, pel que m'envolta. També ara estic més posada també amb la fotografia de concerts i tot això. Llavors, per xarxes o així, vaig trobar un noi que feia una sèrie de 100 dies fent fotografia abstracta, i ensenyava el seu procés i com ho feia i les fotos que sortien, i després que tu intentessis també endevinar què era la foto. Llavors, em va cridar molt l'atenció i al final a mi la fotografia artística en si, com que es pot assimilar a una obra d'art, m'interessa molt. Em crida molt l'atenció perquè al final no és tant crear una fotografia que et pugui fer reflexionar alguna cosa, que també al final, sinó que et pot provocar tu la foto. Llavors, era un tema que no havia fotografiat mai i que em feia molta curiositat. Llavors, això, com que vaig tenir l'oportunitat de poder-me presentar aquest concurs, vaig dir, doncs, vaig a fer una cosa totalment nova que no he provat mai, aviam què surt, i si m'agrada, doncs m'hi presento. I res, vaig començar a veure que els resultats eren... que m'agradaven, i res, vaig estar experimentant això tant amb edició com fer una foto, o sigui, fer les fotos, que és una cosa que podem veure cada dia anant a fer la volta a l'estany, però que potser no hi prestem tanta atenció. Llavors, això.
0: Aquesta experimentació, d'alguna manera, també va anar transformant la teva forma de fer fotos, no?
1: Exacte. Sí, sí, total. O sigui, també vinc de fer el treball de recerca sobre la fotografia analògica, que vaig construir una càmera de gran format amb una impressora 3D, i vaig fer totes les fotos, les vaig revelar jo a casa i tot això. Llavors, amb aquesta càmera el que vaig aprendre... O sigui, jo només podia fer 6 fotos el dia que anava a fer la foto. Clar. Llavors això em va fer aprendre molt a triar bé la foto que havia de fer, perquè a part que era un cost econòmic, vull dir, al final les plaques no són precisament barates, ni el procés de revelat ni tot això. Llavors, de pensar molt bé la foto que volia fer, del resultat que sortiria abans de fer la foto i que si m'agradaria. O sigui, al final ho vaig haver de reflexionar molt. Llavors jo crec que tot aquest exercici que vaig fer durant tot l'estiu, que va ser que vaig sortir a fer fotos, em va ajudar molt a com pensar molt la foto abans de fer-la, i jo crec que també gaudir molt del moment de fer la foto, d'entrenar també la meva mirada i com de valorar-ho molt també. Llavors jo crec que també tenir aquesta visió d'haver-ho fet en analògic, a transportar-ho a la fotografia, que en aquest cas és digital, crec que també em va ajudar molt això, com a veure les fotos d'una altra manera, o també a l'hora de sortir a fer les fotos, doncs ja mirar-les d'una manera abstracta, o bé fer fotos el que tingués a davant, que em podia cridar l'atenció però en aquell moment no li veia cap mena de potencial, i llavors una vegada estigués a l'editor començar a remenar colors i coses que vaig aprendre també sobre la marxa, sobre perquè la marxa. Mm-hmm. Això estic aprenent, sóc molt jove i les coses doncs, em van sortint soles i vaig, si no sé alguna cosa, doncs la busco, busco algun tutorial, no sé què. I això, i és que vaig aprendre moltíssim, tant d'editar com d'experimentar, perquè al final és que va ser experimentar tot, pujar, baixar nivells, i de cop veia com que sortien colors i coses que em creaven molt l'atenció.
0: Mm-hmm. Penso que en aquesta crida l'atenció també, sent tan jove, que efectivament hagis triat en formats o suports analògics, suports a càmeres de gran format, has construït una càmera. Mm-hmm. Com ha estat aquest procés? Com vas arribar a aquesta decisió?
1: Doncs clar, jo tenia davant el projecte del treball de recerca, que jo no el volia enfocar com un treball més, sinó que realment m'ho volia també currar, perquè al final també pots tenir mèrits sobre aquest treball. Vaig guanyar 6 premis després d'haver fet aquest treball. Llavors aquests premis també em van ajudar a nivell econòmic per pagar-me la universitat, que no és precisament barata.
0: No ho és.
1: I clar, això doncs va ser com una motivació inicial de dir, em correré molt aquest treball per poder també obtenir un benefici com aquest. Llavors sí que el tema de la fotografia ja m'interessava, i sobretot la fotografia analògica. Veig de quina manera puc fer un treball que pugui tenir un pes important i que pugui tractar el tema aquest que m'agrada tant. Uh-huh. Llavors vaig estar fent molta recerca i vaig trobar un noi que havia dissenyat uns plànols de peces d'aquesta càmera per una impressora 3D i res, valien 20 euros, llavors li vaig comprar. I a la impressora de l'institut vaig imprimir totes les peces, vaig fer tot el procediment de muntatge, que van ser 10 hores o una cosa així, i llavors, clar, aviam si el que havia muntat sortiria o no, funcionava, perquè al final és una càmera totalment analògica, no utilitzes cap mena de mecanisme tecnològic nou. Llavors, clar, potser alguna cosa no podria funcionar i em sortirien totes les fotos negres, vull dir, no sabia si sortiria o no. Llavors ja va ser com el primer dia d'anar-ho a provar, llavors posar-me al laboratori, començar a revelar i que va sortir alguna cosa. Llavors ja va ser com, bueno,
0: com
1: vaig ser...
0: Com te vas sentir en aquell moment?
1: Home, se'm va treure un pes a sobre. La cosa és que no va sortir gaire bé perquè em sortien les fotos fosques i no sabia ben bé per què. I res, després d'investigar i tal, ja vaig arribar a la conclusió que... Sí, perquè utilitzava una càmera analògica com el fotòmetre, uh-huh. perquè no tenien fotòmetre, perquè els fotòmetres són cars. Llavors, em sortien sempre fosques, o sigui, que ja el que feia era després exposar-les, o sigui, sobreexposar-les, perquè després ja em sortissin bé. I això, llavors, a mi també el procés que em va agradar molt va ser el de revelatge, uh-huh. perquè ja també ho havia fet feia un temps, perquè vaig anar a fer un curs a La Perversa, que és un lloc de Barcelona, que estic superagraïda també del que em van ensenyar. Uh-huh. I res, com veure, tenir la imatge a la mà, també és com un sentiment de, hosti, no la tinc en el mòbil, que no sé ni on està aquesta imatge, o sigui, està al núvol, però no sé on és, sinó que tenir la imatge a la mà i, a més, després poder-la ampliar en un paper i que poso jo el paper dins dels químics i em surt la foto, és com màgic, és màgia, perquè al final sóc més del món de les arts que no pas de les ciències, llavors... No. Tot i que pugui saber ara el procés químic, que pot això per mi és màgia igualment. Llavors, és una cosa que enganxa. O sigui, tu estàs dins el laboratori que no sortiries d'allà. Mm-hmm. Llavors, jo crec que també va ser una manera de connectar-me molt més amb la fotografia i estimar-la més.
0: Clar. Hi ha molta... una recerca, podríem dir, molt vinculada a lo abstracte, a lo proper, que és tan proper que un podria desconèixer, no? Que és el que està fotografiat. Què hi ha aquí per tu? Per què tan de prop i per què l'abstracte t'atrau?
1: Bueno, l'abstracte m'atrau perquè al final pot ser una cosa que faci pensar la gent i que puguin arribar a una conclusió seva o no, uh-huh. Però també perquè m'apropa molt més al que és l'art en uh-huh. general, tant, o sigui, pictòric, o sigui que no tingui per què tenir un sentit, o sigui que no és una persona mirant el mar, sinó que és una cosa que saps que és un element natural perquè té les característiques, però que no, si no tens per què saber què és, ni cal. I sí que si algú m'ho pregunta, evidentment ho explico, i ja m'agrada explicar-ho perquè és el que m'agrada també que la gent vegi, no? Uh-huh. Ai, no sé què és, explica-m'ho. Llavors, jo crec que també el que m'agrada d'això és que sigui molt artístic i que no tingui un sentit, al final.
0: De dir que l'oportunitat que sigui l'espectador, no? qui interpreti allò que es fotografia.
1: Exacte, sí, sí. O sigui, que els hi provoqui alguna cosa, que no es quedin indiferents, que... mira, que hi pensin després, que arribin a casa i diguin, ai, què és això? Què he vist?
0: Penses en algunes tècniques preferides? T'interessa algun particular en aquesta experimentació que fas? Algú que diguis, amb això m'ho he passat bé i el resultat m'ha deixat contenta?
1: Sí, bueno, en aquest treball mateix, o sigui, al final no havia fet mai abstracte i m'ha cridat molt l'atenció també, és que editar m'agrada moltíssim, llavors estar jo asseguda a la taula i anar tocant colors i anar tocant formes i no sé què, és que m'ho passo molt bé, gaudeixo moltíssim. Llavors també el que m'agrada molt, evidentment, és l'analògic, jo crec que també és d'una manera que pots experimentar moltíssim, fent el que sigui de les formes. Em falta molt experimentar amb aquestes coses també, perquè al final és molt car i ho he de fer a poc, però sí que un dels meus pròxims objectius és això, experimentar molt més amb la fotografia analògica, tant jo revelant a casa com tocant coses o fent alguna cosa amb els negatius, positivant d'alguna manera més curiosa, que també, doncs, miro molt també per xarxes o per vídeos o així, i veig moltes tècniques que m'interessen molt i m'inquieten, i sí que és una cosa que pel futur, doncs, m'agradaria molt provar, perquè això és més experimental i també em crida molt l'atenció.
0: Molt bé. Darrera pregunta, Laura Feixas, què és per tu la quimera?
1: Doncs la quimera, tal com dic aquí, és com un somni o il·lusió que és producte de la imaginació, i és això, o sigui, al final amb aquest projecte vaig intentar escapar una mica del que és la realitat que veiem sempre, en aquest cas en el meu entorn, no? O sigui, entrava a l'ordinador i jo, o sigui, sempre que vaig a l'estany porto la càmera, vaig a fer fotos, però és que les fotos sempre són les... O sigui, no són les mateixes, perquè l'estany de Banyoles cada dia és diferent, no? I aquesta és la màgia també d'aquest lloc, perquè vagis on vagis, vegis el que vegis, encara que tinguis les mateixes fotos, seran diferents. Però veure-ho diferent, perquè ja conec l'estany, ja sé com és, ja sé quina és la forma de les muntanyes, sé com és l'aigua, tot. I intentar com escapar d'aquesta realitat i veure com una mirada més abstracta, però també com una realitat alterada i distorsionada, manipulada, del que és Banyoles, però que tampoc identifiques com a Banyoles. Bueno, depèn de quines fotos, perquè algunes fotos sí que ho pots veure.
0: La gent de Banyoles sí que les pot identificar.
1: Alguna potser sí. Però això, com distorsionar d'alguna manera la realitat, que no sigui el que veiem sempre. I això és també el que em creava l'atenció, com de fugir d'aquesta realitat.
0: Un poc el joc, no, també?
1: Exacte, sí, sí.
0: Laura, moltíssimes gràcies.
1: A tu, vosaltres, a tu.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

0: cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far. Jo som en Pedro i avui no tinc convidat, avui no hi ha convidat, com sempre a meitat de temporada m'agrada fer un episodi recopilatori. També es fa que no m'he pogut posar d'acord amb gaires músics per fer entrevistes aquesta setmana, per tant, haurem de tirar d'arxiu, que és una cosa que és bastant divertida i que crec que a vegades vos agrada, no tanta conversa i una mica més de música. Música molt interessant, música pues, que potser fa estona que no escoltau o que no podeu trobar por ahí i que aquí estic per donar-vos i perquè l'escolteu en jo. Mirant tant dels meus discos durs, dels meus arxius i aquestes coses, he trobat que tinc por ahí el mitiquíssim vinil split, se li sol dir, no sé com es diu en català, quan una cara és d'un grup i una cara és d'un altre. Ja sabeu que estic xerrant, no? Des mític vinil de Ferris i ja t'ho diré, Ferris. Una cara per cada grup, quatre temes per cada grup. I bueno, molt, molt interessant, la veritat, és escoltar els primers passos de ja t'ho diré i algunes cançons d'aquests Ferris. En vinil, amb aquell so tant d'aquella època, és un disc editat el 1990 i res, posaré un tema d'aquest disc, un tema de Ferris on canta Miquel Plana, per suposat, que és un, que ja sou un bon amic del programa i un tio que no està mai de més reivindicant-lo, amb música de Ferris i lletres d'en Jordi Odri, que també l'hem entrevistat en aquest programa, que va ser el primer de la segona temporada, i una entrevista que m'ha agradat molt, i un tio que ha fet la lletra d'aquesta cançó, un tema que es diu Sentado en el Jardín.

I de fins aquí aquest sentada en un jardí amb aquest vinil, bueno, vinil amb dues cares en dos grups diferents que t'han recordat i des qui estic cercant una còpia per si la puc aconseguir per aquí. He mirat a Discogs, en aquesta espècie d'eBay per discos, i hi ha un parell a la banda, hi ha un que el van per 8 pavos, una botiga que el van per 8 pavos i un altre per 25 pavos. Ja si això ja veurem si qualcú per Menorca me'l pot col·locar. Ja sabeu que jo sempre estic, sempre no tinc un duro mai, però pasta per disc sempre entenc, si qualcú me'l vol vendre, pues que contacti amb jo, que ja sabeu on som, i estaria guai tenir aquest disco dels dos grups. Una altra coseta que he trobat pels meus arxius és aquest CD de Menorca Actua del 98, des qui a vegades vos he xerrat, crec que n'han xerrat en alguna entrevista d'aquests festivals que es fan de Menorca Actua, que venien grups de fora i grups menorquins, i bueno, es muntava un bon show. Jo no hi vaig poder anar a cap d'aquests per edat i tal, però sí que puc escoltar els CDs que van deixar. És del 98, en grupos, és que és molt d'aquesta època. Està en un drop, aquest grup de desanunci de Pepsi del Bajo Entre Tarde, que també l'han comentat qualque vegada. Siete Notas, Siete Colores, aquest grup dels pioners del hip-hop en castellà. I grupos menorquins. Hi ha Los Gallos, amb en Miquel Plana, també. I hi ha un parell de temes de Dear, que me fa moltes ganes de posar, que vam xerrar de Dear una mica amb en Goofy, quan van tenir un dels primeríssims programes que van fer, sembla que faci 500 anys, xerraven sobre Sicora, també Dier és el seu projecte més personal, i aquí vull posar un tema que es diu Horizon, un tema cantat en anglès, cantat, no és només instrumental, cantat, crec que la cantant és Namamen, però no tinc aquí els crèdits, però si qualcú m'ho vol confirmar, pues que m'ho confirmi per xarxes o por ahí, però escoltant-se m'ha semblat que és ella, i aquí aquest temasso que és Horizon.

Un molt bon tema, aquest, Horizon. M'ha agradat molt aquest, en la guitarra tan virguera d'en Goofy. I res, seguim amb aquest episodi recopilatori de mitja temporada de maquetes, posant música menorquina, posant música que tinc por ahí, i res, m'ha mort de ganes de contar-vos el que estem preparant per enguany amb Radio Far, amb maquetes en concret, un parell de coses molt xules que tenim a la vista, però que encara no us puc dir, perquè no està del tot tancat i no vull que fa aquestes coses, però, ostres, tu, té bona pinta el que ve amb Radio Far per aquest 2022, a part de festival i coses d'aquestes que després te'n xerrarem també, però quantes ràdio que seran molt xules i que tenen a veure un poc amb aquest programa, però hasta aquí puedo leer. Seguim amb el CD d'aquest de Menorca Actua 98 que he trobat. Aquí hi ha un tema que es diu A Prop, un tema de Six Fusion, del grup d'en Xanti que vam xerrar, i que, la veritat, no record si el vas posar en aquell podcast, crec que no, però és que m'agrada molt aquest tema i m'agrada aquí com canta en Xanti amb aquesta veu que és un poc diferent a el que estic acostumat a sentir-lo jo, per motius obvis, i anem a escoltar una altra vegada aquest tema que es diu A Prop.

Guai, seguim repassant un pot de música menorquina, grups que ja no estan en actiu o que fa temps que no fan res. I punyetes, no he punxat mai en Pele amb aquestes i ja està bé. Hombre, en Pele és Pele Pancautó, aquests discos... Dos discos que va treure, que Cançonetes i No Playa No Beach, que són dos discassos, que a més duren 15 minuts o diran, les cançons duren molt poquet i són molt, molt reivindicatives, molt punkis, molt gracioses també. I res, tu que fa estona que no vaig en Pele i que fa estona que no escoltava el seu disco, preparant aquest tema, aquest podcast, me l'he escoltat sencer, perquè deia que dura 15 minuts les Cançonetes i té temes que m'encanten, com aquest Bisbe Sanat.

Res, i ja per acabar amb aquest podcast especial, que espero que m'ho perdoneu, però té que venir entrevistes bastant, que vos agradaran molt, vos agradaran molta gràcia. Ja sabeu que sempre poder, jo sempre estic obert a, que em demaneu aquí, aquí voleu que entrevisti. Ja, aquest programa el faig per a vosaltres, vull dir que a pesar de que m'ho pas pipa xerrant amb, músics d'aquell temps, aquí estic jo per servir-vos, vull dir que demanau, per Instagram, per Facebook, per iVoox, enviau un missatge a la web, el que vulgueu, demanau grupos i jo intentaré que, estiguin tots representats aquí, tots els que es pugui, perquè no hi ha puesto per tots, però bueno, vull dir, mentre vosaltres vulgueu escoltar aquest podcast, jo el seguiré fent, vull dir que no demanant. I una, coseta que he trobat en els meus arxius, una cosa que no sé si, bueno, no, segur que no l'ha escoltat mai ningú fora del meu, cercle, així que una, espècie de primícia, no, gaire, un poc xorra, però que, me fa il·lusió que escolteu, és un tema de la meva banda de blues, Hoochie Coochie Band, d'aquest grup que teníem amb en Toni Genestà, en Martí Genestà, en Joe Mina i jo, que fa motels, que fa, bueno, anàvem a tocar per hotels de Menorca, fer blues, fer versions, i en aquell, temps, el 2007-2008, quan encara podien anar grups de quatre tios a, tocar un hotel, i bueno, i penjar-hi, ho trobo una, locura màxima, però allà estaven fotent concerts de dues hores i blues i solo de bateria i no sé què i tot el rotllo, cada setmana, cada dia de la setmana, pràcticament. I res, bueno, vam estar tocant uns quants anys, vam fer alguns bolos fora de Menorca, vam anar a Mallorca, vam anar a Barcelona a fer alguna, cosa, sempre tocàvem quasi tot versions, i un moment donat mos va donar per fer cançons pròpies, no vam, fer moltes coses, vam fer un parell de, temes, jo només he trobat aquest, i un tema que ara vos, posaré, que crec que vam presentar un concurs de blues, que després van anar a una semifinal a Barcelona, no sé exactament la història, ja el diuen en, Mina, que me la conti un dia, i res, vam, fer aquests, temes. No va anar malament, el concert era a una sala per la Barcelona, no, me'n recordo com es, deu en aquella subterrània, però ara no me'n recordo el nom. Bé, vam fer el nostre bolo, va anar més o menys bé, i després va venir en, Napos, el, superguitarrista de blues, i mos va, agarnar, mos va borrar del mapa com, com una merda, que, bueno, no vam ser, vam tocar bastant guai, perquè clar, que aquest tio és una bèstia, i mos va agarrar del mapa. Però bueno, records d'aquests a part, vam gravar aquests temes, crec que, els estudis d'en Josemi, però tampoc me'n record, la veritat. I, però bueno, sona molt guai. És un tema així amb un rotllo a lo, Tom Waits, a lo, blues, blues un poc cavernícola, i crec que la música era d'en Martí, la lletra era meva i la canta en Joe Mina, per tant era una cosa bastant, col·laborativa, i que em fa, gràcia que escoltes un tema que es diu Never Come Back Home. I res, jo som en Pere, sos Maquetes Radio Far, vos estimo en locura i vos promet que la setmana que ve vos duc una entrevista ben interessant, vale? Fins a propera!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Balaguer.
1: De Don Joan de la Vilatge, molt d'anys Déu me'l deix guarder.
0: Ara em diràs, porcarola, quin és lo teu menjar?
1: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
0: Ara em diràs, porcarola,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta número 1. Recordin, número 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.

lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a de desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada... Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria. Olé, fantàstic. Com... No sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha música entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Baquetes, el vostre podcast de música guapa a la Ràdio Far. Jo dic un bon mamec perquè vaig i vinc molt últimament i estic així com estic, però bueno, avui és un programa molt especial. Sempre dic que serà un especial perquè tots ho són, de bé, però avui, avui tenim ara en Miquel Pasqual d'Huracán amb una entrevista que vam gravar fa uns dies amb ell a Montpalau, i bueno, en Miquel ens pues, conta històries de quan vam fundar el grup fa 50 punyeteros anys, de com van començar a fer cosetes, de com van començar a funcionar, de com es van comprar els primers instruments, de les primeres actuacions a festes. Bueno, una passada entrevista que la veritat és que us va passar molt bé. Vam estar xerrant una hora i mitja quasi, per tant l'he dividit en dues parts, i avui posant la primera part. La setmana que ve, si voleu, escoltam la segona part d'aquesta entrevista, on bueno, repassam tota la seva carrera des que va agafar una guitarra, perquè el seu primer instrument, ja us faig spoiler, que és una guitarra, fins als concerts que han fet aquest estiu de celebració del 50 aniversari, i altres moltes històries que tenim avui amb aquestes. Pues res, posar una mica de música d'Huracán. Avui no som cançons originals, ja sabeu que són versions sempre, però posar un parell de temes guais seus, un parell de temes que m'agraden d'ells, i res, a disfrutar, que és una de les bones aquestes. A xalar!

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me, res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poc diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat. I d'allò va ser per cantar Seu.
0: Seu és aquesta cançó que es canta el Divendres Sant, de mitjorn.
1: Encara, clar, cercaven fiets, després ho cantaven fiets, ara ho canten fietes.
0: Sí.
1: Perquè tenen la veu més fineta, cercaven això. Mm. I cercaven un fiat que no hagués baratat a veu en aquell moment. En acabava un i quedava el Ferrer. El Ferrer cantava, i jo vaig cantar amb el Ferrer. Després el Ferrer va acabar i va entrar en Toni de Xic.
0: Olé, ostres.
1: Sí, jo després ja vaig acabar, jo ja no sé qui... Però ara sempre, no sé, es divendres tant que jo sol anar en aquesta professor...
0: Ai, el telèfon.
1: El telèfon.
0: Tranqui, no passa res. Aturo. Això
1: no
0: és el piano. Això sí, no? Això ni ho tam, no passa res, això és tot més.
1: Bueno,
0: seguirem.
1: Bé, això va ser la primera... De fet, jo quan era encara més petit, però no me'n record, però com ho han contat la senyora Paca Camps, que suposo que també tu l'has reconeguda,
0: sí,
1: o almenys
0: sí,
1: sentit
0: sí,
1: xerrar
0: sí,
1: d'ella.
0: Jo
1: tenia la casa paterna, que està amb mon pare, allò és la casa que jo vaig néixer, i allà de vora també vivia el metge Camps. Jo el metge Camps no l'he conegut,
0: Si l'he
1: vist, no me n'en record mai.
0: Ja.
1: No me'n record. I del senyor Lola tampoc, era una germana major que... Però aquesta dona, jo sé per allà, i la senyora Paca, passant els anys, me va dir que sa germana seva li contava que jo estava allà assegut 3 o 4 anys,
0: sí.
1: I de Castellot serà músic, perquè jo sempre estava en música, jo no sé, bueno, jo no sé si som músic, però m'hi he dedicat molt a la música.
0: Sí que és músic, home, no t'ho faci cosa, no?
1: M'encanta la música.
0: Tens escarnat de músic i tot, tio.
1: Per tant, això són les coses primeres que me n'en record. Després, en es... Te seguiré la història, si vols,
0: sí,
1: un poquet.
0: Sí.
1: En els 10 anys o una cosa així, perquè me van comprar una guitarra que nostra, perquè, clar, jo sempre, quan venien els Reis, sí que jugues m'agradaven, però jo demanava sempre una guitarra.
0: Una guitarra.
1: I me la van arribar a comprar. O me la van dur els Reis, o ja no me'n record massa. Però vaig anar a escola a Can Nicolau Serra, em sembla que era ell, Nicolau.
0: Un altre? Sí, hòstia, sí, no?
1: Guitarra.
0: Sí.
1: Allà vaig aprendre les primeres van mostrar les notes de guitarra,
0: sí,
1: i acompanyava. Hi havia un tòfol, no sé, és que un nom no el sé, sonava orgues, que no saps si...
0: En Serra li va mostrar que tu t'ho vas fer més d'acords, i en David Russell, vull dir que, a més, una bona cantera va fer tu i ell i tu.
1: Aquella, en David Russell va fer un poc més de carrera que jo. Però la carrera meva és llarga, encara dura. I aquest home venia amb les orgues, i nosaltres eren 3 o 4 o 5 lots i lots, allò tots junts, i l'acompanyàvem. Sí, d'aquí va sortir la tuna.
0: Saturna famosa.
1: Va sortir, sí, sí, sí. Saturna famosa, que en Colàs te'n va xerrar.
0: Efectivament.
1: Però pues, jo també hi sonava, com hi sonava en Peres cantant nostre, també.
0: Vale.
1: Nosaltres ja eren tuneros, en Pere, tuneros un poc grossos, eh?
0: Vale.
1: Però me'n record molt d'un any que van anar a esperar els Reis a l'O.
0: A l'O van anar a actuar.
1: A l'O van anar a actuar en Saturna, a esperar els Reis.
0: I quina edat teniu en aquesta... Més o menys, bueno, 10 anys, 15 o...
1: Bueno, 10 no, més.
0: Més,
1: més,
0: eh? Però, vale,
1: més.
0: Més 15,
1: jo crec que més 14 o 15,
0: vale, vale.
1: Segurament.
0: Vale.
1: Això són coses, després en el coro, a l'església, te cridaven en el coro de l'església, aquestes coses,
0: sí, sí.
1: Participaves a tot. Jo no he tocat mai ni en sa banda ni en el fandango.
0: No, eh?
1: Mai. En sa banda, només hi he tocat una vegada que me van cridar, però no sé què es di faltava, un tambor o so, i allò era bo de sonar, i vaig anar. Sí, sense
0: vale,
1: provar
0: vale.
1: Massa, fa molt d'anys.
0: Vale.
1: I el fandango també una vegada me van cridar, i me van dir, o sigui, di faltava una guitarra.
0: Una guitarra un dia
1: bueno, i el fandango és bo de sonar. Jo després, bueno, anava, sonava una miqueta, i...
0: Sí, sí,
1: i
0: sí, sí.
1: Però me van, no els va agradar massa, no, perquè jo anava massa de veres, duia massa rima, i allò era molt rim, rim, i va semblar que allò anava molt a poc, i me van dir, a poc, les massa de veres...
0: Que hem de ballar aquí.
1: Trupissarem,
0: ala, que bona.
1: Sí, he estat treballant amb el fandango i vaig anar un parell de vegades, eh? Però,
0: vale, vale.
1: Però jo no he estat mai fitxo, ni en sa banda, ni amb el fandango.
0: Ja és raro, eh? Perquè mitja,
1: sí, sí, però em veus amb aquestes dues coses, no. El que passa és que sempre, en els 17 anys, vaig començar en conjunt, i amb en Pere, el que sempre, després amb en Pere sempre, conjunt.
0: Sí, sí, en Pere es pot dir que el coneixes de tota sa vida, que tocava junts tota sa vida, abans d'Huracan i tot.
1: Ell vivia davant que nostra, vivia a Sant Carabassa,
0: també
1: jo, els caps de setmana me n'anava a Sant Carabassa, estàvem per allà junts, però allà tot era vaques i històries d'aquestes, no sé, allà, però no, música, no sé si n'hi havia massa, però nosaltres sempre teníem dins el cap conjunt, i després, ell tocava molt bé el llaüt, Pere tocava molt bé el llaüt.
0: Ah, sí? Mira.
1: Sí, i jo garretejava allà a la guitarra i mossàvem en el portal de ma mare de la botiga, que te'n te recordes, de la botiga que tenia ma mare.
0: Aquí vagament, tio.
1: A la mateixa casa.
0: Sí,
1: eh?
0: Uf, molt poc.
1: I
0: molt
1: clar,
0: poc, sí, sí, sí.
1: Clar, t'he xerrat de fa molt d'anys.
0: Fa molt d'anys, tio, sí, sí, sí.
1: I fèiem les ballades, i allà replegàvem gent i sonàvem més que cantàvem.
0: Vale.
1: Però cantaven qualque cançó. Bueno, l'Escobar i coses d'aquestes,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, bueno. I t'aprenies un poc amb els discos.
1: Sí.
0: I
1: de cap, bueno, sí, això en altres... Es veu que jo tinc un toc a discos de fa moltíssims d'anys. Jo t'havia de tenir 10 o 12 anys i a que nostre hi havia un toc. Yes,
0: sí.
1: El tenc. Tu saps que jo guardo moltes coses.
0: Ja ho veig, ja.
1: Aquest toc a discos el tenc. I els primers discos que vaig tenir, els van comprar, els vaig comprar jo, perquè era un Fiat,
0: vale.
1: 10 o 12 anys, i me'n record molt que els van comprar a l'O, perquè després no anaves a moltes bandes, però van anar a l'O a una botiga i van comprar petits, discos petits.
0: Discos petits de Sepultada, sí, sí, sí,
1: sí. I això me'n record molt. Bueno, això és començament, jo sempre he estat un
0: sí,
1: poc...
0: Sí, sí, sí, també he estat fins a l'O a comprar, bueno, mira, sí. ara l'O no hi ha cap botiga
1: no.
0: De discos, no?
1: I hi havia una botiga de discos i me'n record més un manco per on era, la pujada bona i d'alta, la plaça, quan arriben a la plaça d'Escaleo.
0: Vale.
1: Era per allà. I, abans, nosaltres després tocàvem amb el coro de l'Iglésia, però el coro que a mi... que jo, personalment, volia tocar era amb el coro d'en Perico del bar, d'Esperi.
0: És a dir, hi havia un coro de l'Iglésia?
1: I un coro... Que fa, més, sortia pels carrers per Nadal...
0: Ah, vale.
1: Clar, a l'Iglésia, el coro de l'Iglésia de la senyora Paca, tocàvem a ses misses.
0: Vale, vale, vale.
1: I res més. En Perico no. En Perico, fins i tot, ara te contaré una neta, bueno, de tot.
0: Sí, sí, sí, conta, conta, conta.
1: Realitats, que amb en Perico era un coro que tocàvem així, tipus trossos de sarsuela, feien coses d'aquestes.
0: Vale.
1: Per tant, me n'en record molt que un any damunt del 73, una cosa així, l'any exacte no, però era antes de fet censur, el grup primer que van
0: sí?
1: Tenir. Per tant, hi vam anar a tocar a les festes el diumenge de Mercadal.
0: A les festes de Sant Martí, el coro del migjorn.
1: El capvespre, damunt les... 7:30 a 8. A la plaça d'Escaleo.
0: A la plaça d'Escaleo.
1: Vale, tocàvem allà, i quan van acabar...
0: Tot... Perdona, Miquel, dius tocàvem... Hi havia instruments també, a part de...
1: Sí, sí, clar, de... clar. Jo tocava guitarra.
0: Tu tocaves guitarra.
1: Sí, sí,
0: tocava
1: sí.
0: En Pere el lleu, també?
1: Pere, o cantava. En Pere, vale. En el coro no sé què tocava, no t'ho puc dir.
0: Vale, vale.
1: Però jo tocava guitarra.
0: I quin més instrument hi havia?
1: Hi havia guitarres i...
0: Guitarres i veus,
1: i,
0: vale.
1: I poca cosa més.
0: No, no.
1: I cantar. I eren quasi tots els mateixos que cantaven a l'Iglésia, cantaven aquí.
0: Vale, vale.
1: Perquè okay. No hi ha tanta gent.
0: Sí, sí.
1: Eren tots els mateixos. El que passa que en Perico fa un altre tipus de coro, coro que sortien pel carrer per Nadal, vale. O sorties pel carrer, no era que
0: no era que les misses, sí.
1: I van tocar aquí a Mercadal, i quan van acabar, mos van dirigir cap a la sortida, que després els cotxes arribaven de mitjorn perfectament, no hi havia cap problema, i hi havia el quarter de la Guàrdia Civil allà davant.
0: Correcte.
1: Amb una, en l'escola, que hi havia un pati de pins, i allà feien el ball de les festes.
0: Vale.
1: Nosaltres arribem allà, esperam en Xec de l'Estany, cel sigui, en Xec, en Vidal.
0: Sí.
1: En Vidal, sí. L'esperàvem, que mos havia de dormir jorn. I així començàvem a sentir música amb en Pere. Nosaltres vam acabar, i això devia... nou i mitja, presta.
0: Sí.
1: Es feia molt presta, els balls. Sentim música, i van anar allà a badar, no vam entrar, però vam badar, i vam veure... Hi havia quatre focus de llums,
0: ole.
1: I un grup que i un grup que ja tocava. I és una anècdota curiosa, perquè el cantant, allò era, me sembla que eren els Voltios, o un grup així ara...
0: Els Voltios,
1: jo em penso que eren els Voltios. El cantant era... El nom no el vull assegurar, però diria quasi que sí. Però el cantant sí que segur, que era en Llorenç, en Cito Mora.
0: Vale.
1: Cito Mora després va ser el que va venir com a guitarrista en la fundació, quan van fundar Huracán.
0: Huracán, vale. No, al final estava tot.
1: Sí, una cosa. Sí. Però nosaltres van allà, ens van veure, i m'en Pere, no tenien grup nosaltres, no, encara.
0: Vale.
1: Sí, no. Nosaltres...
0: Vull dir, amb els coros, les guitarres,
1: sí,
0: i tal, amb
1: guitarra, coro, deixem l'odol, coses d'aquestes. Vale. Tot això era... Veus, en Perico fa un deixem l'odol modern.
0: Mm-hmm.
1: I també el feien pescar. I en Perico, a vegades anaves a pobles,
0: fas
1: coses d'aquestes.
0: Fas coses d'aquestes, sí.
1: Això era un poc... això és un poc... Antes de fer grupos.
0: De quin any xerram, més o menys?
1: Això és en xerram del 70.
0: Principis del 70, no?
1: 70, encara... Sí, principis dels anys primers del 70. Okay. Bueno, jo, clar, a 12 anys... Així el 57, 67, 60... A 12 anys tocava ja jo per l'Iglesia.
0: Vale. Okay.
1: O sigui... 69, 68, 70, més cap aquí.
0: Més aquesta...
1: Fins al 74, que nosaltres formàvem el primer grup.
0: 74 muntàvem el primer grup, que és aquest...
1: I no és Huracán.
0: Que no és Huracán, què és?
1: El Censor.
0: Com s'escriu això?
1: Això s'escriu, i això és fàcil. Sí. Hi havia un mercadalanc, en Lipe, vale?
0: Vale.
1: Me venen a veure... Jo feia feina a Can Tòfol, vale? En Tòfol, de la fàbrica,
0: vale.
1: De sabates.
0: Sí.
1: I en Pere i en Lipe fan Samili.
0: Ahà.
1: Però no sé si van conèixer en Samili, i sonaven tots dos a la banda. El Lipe, tambor. I en Pere, corneta.
0: Ok.
1: Sí. Tu saps que hi va haver un parell d'anys que els Reis van ser molt guapos. Bueno, ara són molt guapos més, però aquella època no hi havia gaire vestits, i un parell d'anys van dur vestits, i hi havia la banda de cornetes i tambors, perquè després es va formar una banda de cornetes,
0: vale.
1: I tambors. Han deixat la tuna de banda...
0: Bueno,
1: perquè anàvem votant, però la tuna també, damunt 12 anys, vam fer la tuna amb en Perico. La tuna també va ser en Perico del bar. Allò també va ser agradable, allò també ens ho vam passar molt bé, eren tot el lot joves, i també van sortir a diverses bandes a tocar. Huracán el formam, me venen a veure en Pere, com que en Pere sempre els havien dit, i en Pere diu, ell sona a bateria i té una bateria.
0: Epa, important, que tingui una bateria d'important.
1: Ja tenim, clar, que sí. Vam venir a la feina i dir, ja mos veurem i ja en xerrarem.
0: Sí.
1: I formam el primer grup, nosaltres tres.
0: Sí.
1: El nom el vam triar després, però te'l compte ara.
0: Sí.
1: El nom és de Mercadal, perquè estaven al centro.
0: Centre Sur.
1: Sur, migjorn. Censur.
0: Censur, molt bona.
1: El nom surt d'aquí, Ni més ni menys. Però nosaltres no teníem instruments. A Menorca no se'n venien no d'instruments després,
0: No, clar.
1: Nosaltres no sabíem cap botiga.
0: Ja.
1: I després no tenien doblers.
0: Clar que després...
1: Això era un altre més handicap que la botiga.
0: Correcte.
1: Però es havia retirat fa un parell d'anyets els Isleños, a Ferreries.
0: Els Isleños?
1: I m'ho enteran que tenen els instruments.
0: Vale.
1: I els de volen vendre. Bueno, doncs m'ho anàvem a Ferreries. I trobam un equip de so. Bueno, equip de so. Dos altaveus.
0: Sí.
1: I... amb un mesclador, un amplificador i una dinàcor, un ecodinàcor d'allò que anava en cinta. Això va ser una guitarra Gibson.
0: Bueno, no està mal.
1: Amb un Fender.
0: Ostres, bon material.
1: Material. un baix Fender que el, tenien tot el...
0: Es baix Fender.
1: Baix Fender.
0: Es baix.
1: De tota sa vida.
0: Sí, tio.
1: No sé, i un amplificador, no sé què era, l'amplificador, me n'en recordo, és igual. I, però me'n recordo el preu. 39.000 pessetes.
0: 39.000 pessetes tot s'equipo, eh?
1: Tot s'equipo. Nosaltres érem 3, ja van saber que... 13.000 cada un.
0: 13.000 pavos cada un, déu-n'hi-do, eh? En aquella...
1: l'any 74... Joder.
0: Una bona inversió va fotre.
1: I però ho compram.
0: Ho va comprar.
1: I ho duim. Clar, què passa? Que tenim un baix instrument, però no tenim baixista.
0: No hi ha baixista.
1: Perquè en Pere tocava el saxo en sa banda.
0: Vale. Ja tenim allà un saxo.
1: Vale. Va venir... Bueno, va venir en Toni, el cunyat, que el cel sigui. Mm. No, i no va anar... En Toni sonava el baix, però sí. Era un baix de banda.
0: Sí, eh? Sí.
1: I com que en Tolo... En Tolo Lut era molt bo, també, i tot això, i cridàvem en Tolo.
0: En Tolo... En Tolo Bogú, vale.
1: Cosí meu.
0: Ah, vale, clar.
1: 13 anys tenia.
0: Hòstia.
1: I bé, i en Tolo, clar, tenia sonar un pot de guitarra, allò, i boi, i...
0: Hòstia, bon baixista, sí. Jo ho he tocat poques vegades, però...
1: I això ja...
0: Ja camina. Jo,
1: quatre guitarrades, ell baix, i ell bateria, i això ja camina.
0: Tu guitarra, en Tolo no es baix,
1: en
0: bateria, i amb...
1: La bateria era de Mercadal.
0: Sí, de Mercadal, encara.
1: De Mercadal, no? Ara el nom i ara... Finyet del món.
0: Bé.
1: I en Pere, saxo i cantar.
0: Saxo i cantar.
1: I en Felipe, bateria.
0: Felipe, perdó, sí. Val.
1: I...
0: Sots la primeríssima formació
1: d'aquest censur. Sots la primera, que no té res a veure amb Huracán, eh?
0: No.
1: Sons Huracán.
0: Vale.
1: Sots el censur, duram un any,
0: estiu. I què tocava amb el censur?
1: Pues amb el censur...
0: Quina música fa?
1: No sé què vols que te digui. En Pere cantava, bàsicament mos passàvem amb en Pere cantant.
0: Sí.
1: Era jo... Cançons... No sé. És que cançons així... Suavem perfídia.
0: Vale, aquest tipus de...
1: Sí, jo,
0: cançons
1: jo,
0: en castellà
1: jo,
0: i tal.
1: Jo em fa una d'en Santana.
0: Puta.
1: Em fa una d'en Santana.
0: Una Gibson tocaves tu, eh?
1: Sí, m'agradaria tenir la gravada.
0: No ho saps, la guitarra, aquesta.
1: La vaig vendre a la vaig vendre a Ferreries. M'ha passat... Ara no la vendria, no, eh?
0: No, tio, perquè...
1: No, però tenia un problema, aquesta Gibson. Havia tingut cosa en el màstil. Per tant, hi du a darrere una placa en el màstil d'alt.
0: Mal assumpto.
1: I mal assumpto.
0: Ja.
1: Jo ara ho sé. Ja fa anys que ho sé, però quan l'han comprat, això no, però...
0: Es havia rompa i van fotre una placa allà i...
1: El que passa és que jo tècnicament... Jo era una Gibson...
0: Així que tu tocant Santana amb una Gibson allà...
1: Jo m'agradaria tenir-ho gravat en el sol d'en Santana.
0: Ostres, tio.
1: Devia ser en Sant Antoni, en vent de Sant Antana. Però igual. Però no el tinc gravat, per mala sort. O per bona.
0: No, mala sort.
1: Bueno, abans, després en altres venia molt d'en Paco Moll, era molt amic d'en Pere.
0: Vale.
1: M'ho feia un pot de tècnic, pues eren quatre cables, soldats...
0: Bueno, sí, havia de fer una feina, sí, sense equip i tal.
1: I venia, i també venia en Toni en Kubala.
0: Vale.
1: Molt amic d'en Pere.
0: Sí.
1: I nosaltres, bueno, no duem orga, i passàvem orga, pim-pam... I el capellà de Fornells, que tenia un grup, no sé si es va impacientar, però ho va llevar i ho posa per vendre.
0: Està clar.
1: Bon, anàvem allà i tornava a tenir un baix, un altre Fender.
0: Un altre Fender,
1: joder, tio. I el van comprar. 5.000 pessetes.
0: 5.000 pessetes, un Fender, ostres, tio. 5.000 pessetes davant i les cordes, ara.
1: Però aquell tenia un bon amplificador.
0: Sí, eh?
1: I comprant l'amplificador i un orgue, un organet petitó d'aquests, no sé què era.
0: Sí, un Hammond o un Fender o alguna cosa?
1: No.
0: Una marca que t'hi fixis, no? Vale.
1: Un organet així, mímic, allò era un farfissa venido a menos.
0: Vale.
1: Però,
0: hòstia, però que guai.
1: Era un farfissa, de tipus farfissa.
0: Sí.
1: I el va tocar en Toni.
0: Ok.
1: Però en Toni no em havia tocat mai i bé, i allò... Abans, nosaltres, jo ara he passat molt d'anys i sé que va ser tormenta pura i dura, però al cap d'un any jo ens vam reunir amb en Pere i vam pensar, això no durarà,
0: ja.
1: Va, no tira, i quantes coses no tiren, i jo te contaré una anècdota, aquesta és molt bona, però nosaltres anàvem a tocar nosaltres vam tocar aquell any ja un dia d'hotel, un dia d'hotel.
0: Fem un dia d'hotel, ja.
1: Fem cada dijous a Escòndores. Cada dijous. I després el que feien molt era Geni, Migjorn,
0: vale.
1: Geni, Migjorn i Ferreries.
0: Migjorn no
1: vol. I l'Oar. Migjorn a la Palmera.
0: La Palmera.
1: Cada diumenge.
0: Ok.
1: Nosaltres sabíem tocar 3 hores a la Palmera i 4 hores a...
0: Molt cogn, 4 hores.
1: A Geni.
0: A Geni. Déu-n'hi-do.
1: Començant a les 6 a mitjorn, perquè a mitjorn el ball començava, acabàvem a les 9, i a les 9 i mitja
0: cap
1: allà, i es van fer la 1 a les 2. I en Pere s'ho fotia tot, perquè era quasi tot cantat, t'ho asseguro.
0: Nosaltres sí, Bueno, si no bufant en saxo, també. Que...
1: Sí, bufava 4 cançons.
0: Bé, però...
1: Però havia de bufar.
0: Ostres,
1: o sigui, aquell no aturava, tenia... I nosaltres anàvem els dijous a l'hotel. Després als hotels hi havia animació, I era un altre món, eh? Sí, jo he viscut l'evolució del 74...
0: Fuà, tio, com devia ser allò, eh?
1: En el 2000 hi ha alguna cosa que va acabar en altres d'anar a hotel, vale? El 2000... Bueno, el 2018 o 19.
0: Sí. Fa
1: 7 anys que no feim hotel.
0: Sí, nosaltres sí, fins a pandèmia.
1: Però en fem. Sí, fem menys, fem poca cosa, però no tenia res a veure ja. amb allò. I a l'hotel, els dijous hi anàvem... Clar, jo era ple...
0: Sí, eh?
1: Quan arribàvem era pla. Però també es veu que te feien fer 3 hores, de 9 a 12, en dos descansos.
0: De 9 a 12.
1: Nosaltres quedàvem sense gent, eh? El darrere no hi havia quasi...
0: Ens havíem a dormir, no?
1: Sí, no hi havia quasi ningú.
0: Bueno, és que les...
1: Però una vegada em va venir un... Xerrava amb en Pere, i xerrava, i tot, i en Pere no sabia, clar, no sabia que li de... No tenia punyeta.
0: Un inglès, no?
1: Un inglès. I en Pere fa un poc el loco, però va fer un poc, li va fer... Horror!
0: Horror!
1: Això ho contàvem nosaltres, perquè se l'ha salat la veritat.
0: Hòstia, tu, horror!
1: Horror!
0: Ostres!
1: Un tio. I jo dic, Pere, tio, això és que és horror, eh? I això m'ho va afectar molt.
0: Sí, Enric, perdona, però és que fa molta gràcia, però no mola gens que et diguin això.
1: Fa gràcia, però no va fer gaire de gràcia.
0: No ho crec, no ho crec.
1: Qui nosaltres que volien sonar i posaven gust i ganes, però en canvi... Sonaves a mitjorn, sí. Era un èxit.
0: Ja,
1: les cançons s'ho trobaven tot en espanyol, pràcticament, cançons de...

0: Les
1: poques vegades no tenen cavalls, jo no sabia què era això. I moltes vegades, és que no hi havia, a vegades t'acostava a dir, discut sí, perquè jo tenia estoc a disc i em comprava en qualcun, però no anaves a mon, o com a mare, que vas a mon, sí, sí, dues sí, vegades sí, sí. Em vas dir, no passa res, això no era així, això canviava molt.
0: Bueno, no passava, és un altre món totalment diferent.
1: Cap assistiu i nosaltres decidim que... Va passar que van en el Felipe el van arrastrar. Sempre feien sas amb en Pere per Mercadal. I ell coneixia un bateria en l'Iron Lidon, en Joan.
0: Vale.
1: Joan, l'Iron, bé. Però que venia de sonar ja, que havia sonat amb Strix i un parell de grupos, vale. I venia ja de que tenia més bé que nosaltres, ja no hi ha més qui el cel sigui.
0: Sí.
1: I amb ell va ser quan va venir unes quantes vegades i va baratar la cosa. O sigui, es bateria ja li donava un altre aire, això és la veritat, bueno. Un altre aire. Però bueno, això tampoc no va ser...
0: Ja.
1: Acabem l'estiu i nosaltres decidim dissoldre el grup.
0: El grup,
1: bueno, nosaltres m'ho anem.
0: Bueno, sí. Coses que passen.
1: Coses que passen, però...
0: Tampoc no, era algú, devia tenir 20 anys, llavors, o alguna cosa així.
1: No, 17.
0: 17, vull dir que n'hi ha 20.
1: 17-18. Lots joves d'aquests d'aquí, no? Aquí,
0: sí, allò, sí, bueno.
1: Havia durat un any, era l'any 75, 4. Sí. 74, imagina't tu. Bé, havia durat fins al 75.
0: Vale.
1: I nosaltres dèiem... devia ser a final del 74, principi del 75. Mm-hmm. I xerram amb en... Bueno, aquí a mi jo n'hi va molt, molt desvalor, perquè, bueno, semblava que els dolents eren un poc naltros, perquè...
0: Ah, sí, hi va la mambo d'aquest ostre.
1: Però, bueno...
0: Pique per quedar al mitjor, també, sempre igual.
1: Sí, encara que ja pogués dir això, nosaltres no va ser res de sol, va ser musicalment, que no mos anava. I ven l'Iron, li deim, diu que sí... I va venir Esquela. Esquela l'has conegut?
0: No.
1: Pianista tampoc, eh?
0: No.
1: Que crec que era jo un bon pianista.
0: Esquela.
1: Sí, ve amb Scamon.
0: Ok.
1: I nosaltres, saps on provaven de millor? La gent de millor no sobrà. Quan arriben de Ferreries,
0: sí.
1: Allà l'edifici de Can Fumata, cada any, la cotxeria de Can Fumata.
0: Sí. Saps?
1: Bueno, doncs, pues, allà... mos van llogar, perquè nosaltres antes provàvem a l'Ave Maria, allà on hi ha la municipal, i això perquè érem, allò era municipal, i nosaltres...
0: Sí, sí, sí.
1: Tot era un pot de la casa. Després van dir, s'ha acabat, clar, i nosaltres ja van dir prou. S'acabarem una banda i llogarem. I mos van llogar allà un tros de cotxeria que no hi cabia cap cotxe, en el cap de tot, un rinconet, i van llogar allà. Bueno, i en Joan, l'Iron, ho diu en Esquela. Esquela ve amb un Hammond.
0: Okay.
1: I nosaltres havíem comprat... Mira, quan jo t'he dit, havien comprat en el capellà, que havien comprat, m'he oblidat d'un Leslie.
0: Ole, un...
1: Un Leslie.
0: Que
1: no era Hammond, eh?
0: Vale,
1: però
0: vale.
1: Era un Leslie.
0: Vale. Un Leslie és un altaveu especial, sí. Per teclats, vale. Per gent que no ho sàpiga.
1: Sí.
0: Un caramellet.
1: Un altaclat, sí. Allò vol, un altaveu de dalt volta, i
0: gira,
1: endavant,
0: sí,
1: en un
0: sí,
1: fitxo.
0: Sí,
1: i sí, el Leslie hi ha que explicar, perquè molta gent no sabrà que és lògic, és normal. I ves que la... prova el Leslie. Nosaltres teníem el Leslie i no sabíem com funcionava. Van comprar l'altaveu aquell i pensaven, què és això?
0: I tres,
1: hi havia com un mando, però que anava en fil, que tenia dos botons.
0: Sí.
1: L'apagava i l'encenia. El posava en marxa, dona voltes, com un ventilador.
0: Sí,
1: es ve un ventilador d'altaveu.
0: Sí.
1: I s'atura. I també anava a poc, fas el que fa per un
0: orgue.
1: Vale. Bé, proven nosaltres. Bueno, vam provar un vespre, pum, pum, i se'n van, i ells, cap a Ciutadella. El segon vespre, quan va tornar, va venir amb una furgoneta seva, que ells tenien una fàbrica de sabates, i ja se va endur l'orgue, ja va dir, diu, això jo no li veig cap futur. Quin altre massasso mos va fotre. Perquè nosaltres veníem de circumstàncies fotudes, i,
0: sí.
1: I quedàvem un poc enfalderat, van quedar enfalderat. I li deien a l'Iron Cato, i nosaltres no coneixem ningú. I mos surt una actuació a Ferreries. I deien, bueno, l'anem a fer.
0: L'anem a fer, ja veurà.
1: L'anem a fer, clar, i érem els mateixos, més o menys. I jo, en Xuf seguia terra en el Leslie i entre i entre li fotien allò i breng,
0: no sé
1: com sonava, no, ja no me'n recordo, no ho he provat mai més, perquè no entenc una de Leslie.
0: Entens un, sí, ja sé que entens un, sí.

0: I no sé com sona una guitarra, un dia li posaré.
1: Bueno, els Beatles ho fan molt, no? Els Beatles fan molt de guitarra al Leslie.
0: I van anar a l'OAR, me'n record. Però que va dir, no tenim nom. I que li posàvem, saps que li van posar nom? Sí, Cris. Ciutadella Cristóbal de Millón.
1: Cicris.
0: Cicris.
1: Censor Cicris, macho.
0: Això. Vam fer
1: una actuació.
0: Perquè ens va sortir, perquè nosaltres, clar, veníem de Censor i mos criden a l'OAR. I de mirar, mirar. Però va anar, bueno, va anar bé.
1: Vau fer-se...
0: Sí, vam fer-se l'actuació, s'ha acabat. Però hi havia cinc pals aquest, despí de... I ell mos diu, jo conec un guitarrista... Digue-li, i si vol. I el guitarrista va ser en Llorenç, el cantant, que nosaltres havíem vist, que no sabien ni qui era, però va ser el cantant. Va venir, i ell sonava guitarra. I clar, i me donava tres voltes i mitja, jo, de guitarrista. I ell vens a guitarra, i jo, guitarra amb aquest, no hi veig per anar a veure ell. I a més cantava.
1: Sí.
0: I me diu, unidó, a tu, si te vols piano, orga.
1: Sí.
0: Orga, i nosaltres teníem els tres... Nosaltres no en teníem cap d'orga, perquè se'l havien quedat ells.
1: Sí.
0: I nosaltres no teníem orga.
1: Vale.
0: Un anam a Palma, al cap de poc temps, quan ell va dir que sí, un anam a Palma,
1: sí.
0: A Musicassa.
1: A Musicassa, a Palma, ja, ostres, tu.
0: Que encara hi és.
1: Sí, sí.
0: Perquè després va ser Cime Musicassa.
1: Bueno, sí.
0: Pues a Musicassa d'Esborn.
1: D'Esborn, sí. Allà tenien... S'ha de tota la vida,
0: allà tenien els Hammonds. Però en tenien una a prop d'Escan del Mallorca, allà dalt.
1: No ho sé.
0: Bé, sí, els van anar a de dalt.
1: Vale.
0: I aquell mos diu, va, diu, això, diu, són quatre passes i anem en ball. Nosaltres no, Mallorca, jo no sé si... Bé, sí,
1: en Salom, devies...
0: Jo havia estat molt al Cúdia perquè mon pare és de Mallorca i anava molt al Cúdia.
1: Vale.
0: Però Palma, la capital, no sé si hi havia... No sé si hi havia mai, però hi havia anat poc. I mos duen aquí... Nosaltres ens va semblar que era una eternitat de caminar, ben bé en recordes, que dius, això està aquí de vora, bueno, bé, és a prop, sí, ara aquí ho sé,
1: ara
0: ho sé. I ens duen allà, i quan van arribar allà.
1: Ja, tio.
0: Hammonds, però...
1: Ja, com vas a...
0: Allà em van flipar altres. Jo vaig flipar, sí, jo m'agradava molt els orgues, m'agradava molt sempre, i vaig flipar. Però la vam esgarrar, perquè vam comprar un Hammond de moble, quan n'hi havia un de portàtil.
1: Un portàtil, sí. Un portàtil.
0: En vista haguessin comprat aquest.
1: Clar.
0: Però com que anàvem tothom dues Hammond de moble i compràvem el Hammond de moble. I a més no eres millor. Ja era més modern. Era de moble i tot el que vulguis, però dur altaveus i tu un Leslie, ell també. El tenc també, no pot ser.
1: Tu ara es pot, tio.
0: Però hi havia un problema molt gros. Però grossíssim. Valia 250.000 peles.
1: Ostres, tu.
0: 250.000 peles. Jo havia replegat 20.000 pessetes amb el censor.
1: Vale.
0: 20.000 pessetes tenia. Perquè jo guardava, tenia sempre idees. Jo comprava coses de música sempre, equipo i coses.
1: Sí.
0: I telefona que nostra, xerra mo mare. I mo mare diu, no, jo no vull saber res de sol. Diu, sol, deixaran d'un pare. Xerra mon pare i me diu, un orgue, diu, tu no t'estimes més a Sant Tomàs, allà on viviu vosaltres, que teva,
1: sí.
0: Més allò, tot eren solars buits, no hi havia res.
1: No. Sí, perquè cap mon pare no hi era encara allò. D'aquella època, no faltaven anys.
0: No hi havia ningú.
1: No, de fet,
0: i valien 250.000 pessetes.
1: Els solars. Hòstia.
0: I mon pare diu, que no t'estimes més comprar un solar? Que comprar un piano d'allà,
1: que me diu.
0: Hòstia, tio. I jo dic, no, jo m'estim més el piano.
1: El piano me'n compraré amb avallons de solars, el piano.
0: I com que el vam pagar al comptat, que nostre m'han donat 200.000 pessetes, jo vaig posar les 20.
1: Va valer 220.000 peles.
0: Al cap d'una setmana tenia el piano a casa nostra.
1: Olé.
0: Qui provava.
1: Olé, tio. Sense saber tu tocar.
0: Jo anava a casa la senyora Paca. Jo vaig ser boig, també. Perquè la senyora Paca me va començar a mostrar un pot de solfa i jo allò m'avorria.
1: Bueno.
0: I piano, uf,
1: ja.
0: Jo s'ho havia fet.
1: Sí.
0: I potser sabia, allà on hi havia un poc les notes, però jo vaig agafar, allà venien un papers, quita d'allà on hi havia do, res, una plantilla, I... la vaig fotre allà damunt, jo que m'ho vaig prendre de memòria, m'ho vaig aprendre, però jo, el poc que sé, ho he pres jo.
1: Bueno, però tu, sí. No, perquè és que en aquella època t'havies d'anar que la senyora Paco, o aquella senyora de Moca, tal, o aquell senyor de tal, que el que sabien era el clàssic. Sí. Això era un rotllo patatero, és el que és. Encara ho és.
0: Era avorrit. I jo, aquí ja tenia 17 anys o 18, però jo hi anava a la senyora Paca molt, perquè em escoro i m'agradava
1: venir.
0: Però jo, el piano, jo pensava que aquella dona em fa les notes i cantava. Sí. Tot cantava les coses, digues-les, i tampoc no te penses que...
1: Bueno, és que el que havia.
0: Era.
1: Sense
0: I jo, que he pogut aprendre, perquè vaig comprar llibre de solfa, i vaig donar quatre lliçons, i però... No, zero. Però això sí, aquí quan me'l van donar m'hi vaig fotre com un loco, i foties dia en el piano. Aquell. I al cap de 15 dies m'ho reunim tots, i van començar a sonar. Començar a provar.
1: Vale.
0: I feien la primera actuació, Huracán, es forma final del 75.
1: Sí.
0: Decidim, després que es dirà Huracán,
1: sí,
0: traïm el nom de la cançó de Bob Dylan.
1: Aquesta la sabia. Sí.
0: Traïm el nom d'allà, que no sé com... Perquè nosaltres escoltàvem música d'aquest... Oi, coi, cridents, jo els Beatles...
1: Sí, ja ho sé jo, sí.
0: Els Beatles, que segons quines coses. I...
1: De fet, tu i jo coincidim en el concert amb Ringo.
0: Exactament.
1: Però Ringo Starr va coincidir, tu i jo. Sí.
0: I jo havia d'anar a veure
1: en Paul McCartney.
0: Paul McCartney i va la pandèmia.
1: Bueno, sí.
0: Va ben fotre perquè tenia entrades i va ser molt de greu. I començàvem a provar, en sèrio, pam. I dia 1 o dia 2 de maig feien la primera actuació en els Còndores.
1: Dia 1 de maig, començant temporada...
0: Començant temporada, perquè nosaltres, tornant que fas dia aquest dels Còndores...
1: Sí, que teníeu.
0: I anem allà. Però el director, quan va acabar, va venir, no és per res, perquè també mos van dir horror,
1: sí.
0: I el director mos va dir, senyores...
1: Aquí va...
0: Perquè aquí...
1: Llavors el Huracán comença quan tu agafes el teclat. Quan tu vas de seguir el teclat és quan comença.
0: Aquí comença el Huracán. Qui som? En Tolo, el baixista. En Pere toca saxo i canta. En Llorenç toca guitarra i canta.
1: Vale.
0: En Joan, l'Iron, toca la bateria. I jo sona el piano, en el Hammond, i faig veus.
1: Fas qualque veus.
0: I en Tolo també fa veus.
1: Vale.
0: I en Llorenç i en Pere... En Pere sempre cantava molt, però en Llorenç cantava ben qualque cançó, perquè en Llorenç venia de cantar.
1: Sí.
0: Per tant, fem un grup... Bueno.
1: I fa un repertori més per Guirit ja?
0: Bueno, ja començàvem a fer cançons en anglès, més... Després van tocar, tocàvem... Preses, dissabtes, van tocar Mànics, ben qualque vegada...
1: Vale.
0: El grup va fer un canvi, jo crec important.
1: El 75,
0: El 70, el 76.
1: 76, perdó, vale.
0: Neix el 75...
1: Però començava a fer actuacions...
0: Però la primera actuació es fa el primer de maig... Clar, tu pots dir... Huracán, teòricament, la primera actuació l'ha fet el 76. Sí, però neix el 75.
1: Així que, va.
0: Però no tu el 75.
1: Ja, 1 de maig del 2026 farà 50 anys
0: de la primera actuació
1: d'Huracán.
0: Sí, això sí.
1: Uau.
0: I clar, nosaltres comptàvem el 75 perquè realment ens vam fundar el 75.
1: Vale.
0: No perquè no sonàssim, però
1: estàvem
0: com a grup.
1: Sempre
0: I no vol dir que no fessin qualque actuació, tal vegada per mitjona, però no mos en recordam. No mos en recordem.
1: Vale. Bueno,
0: i mos en recordem molt des que vam fer a Ferreries, el 75.
1: Vale, aquesta.
0: Antes de... Perquè s'havia anat a Esquela,
1: vale.
0: Es van quedar un poc, però va sortir i va fer això. I aquí comença Huracán, però nosaltres aquell any, ja, Sant Tomàs, Cala Blanca, la platja gran, hi ha un hotel molt petitó, no sé què es diu. També hi anàvem.
1: A la platja gran, sí.
0: Hi ha una cosa, és molt petita.
1: Sí, no m'ho hagis dit, però també.
0: Allà hi anàvem un dia, també. A Tsur Menorca eren els mateixos, la mateixa cadena, tenien els qui de mitjorn, els apartaments a Vistamar.
1: Vale.
0: També hi anàvem allà. Nosaltres tocàvem, van començar a tocar 5 o 6 dies, però això sí, el que tu dius, un dia aquí...
1: Bueno, el que és el que toca fent és...
0: Perfecte. Bueno, pues...
1: I què feu? Abrava el furgo, carregat tot el punyetero Hammond d'aquell amb el mòl.
0: En Tolo i en Llorenç,
1: sí?
0: Després es compren 2 Simmarks de doble altaveu. Doble bafle.
1: Dos altaveus.
0: Amb el cabassal damunt.
1: Dos altaveus.
0: Jo, Leslie, Hammond, en Pere d'un equip de veus, Ja, després també van comprar un equip d'ovs de quatre columnes davant, perquè això després
1: collons, cada un, sí, sí, sí,
0: cada dues equipos...
1: Dues equipos seus, sí,
0: no
1: sí.
0: No passava, sí. Ara tot passava per taula. Per
1: sí,
0: taula
1: sí, sí, sí.
0: No, només per taula només hi havia micros. Res
1: ja, i fins i tot les verbenes s'hi anava amb el seu equip. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Les verbenes, que nosaltres hem fet Sant Cristòfol allà enmig davall una cesta de baloncesto.
1: Sempre, ja t'ho dic, tio.
0: Totes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I llum, no hi havia cap de llum.
1: De llum, hòstia, no, no, quatre fotos.
0: No hi havia ni llum, perquè després, Claudi, després van començar a posar
1: sí,
0: bombilletes,
1: sí,
0: i nosaltres
1: sí,
0: sense
1: sí,
0: bombilletes.
1: No es va aixerar cap... amb Claudi, això, sí, sí. No, sí. És quan comencen a venir-se els estudis i empreses d'aquestes, que ja
0: bueno,
1: se gent...
0: Però això ja més en van.
1: Bo, allò, més en van.
0: Molt
1: sí,
0: més
1: sí,
0: en
1: van, sí, sí,
0: molt
1: sí,
0: més
1: sí.
0: En van. Això, nosaltres això, començàvem així. Clar, després, canvis i... Mira, ara, aquesta setmana, per cert, suposo que després m'ho donaran... nosaltres van tenir, ells van tenir un accident en la furgoneta.
1: Sí?
0: Jo xerro molt, no sé si ho han de...
1: No, si m'encanta, tio. Això no té límit, tio. Estarem aquí fins que tu...
0: Una furgoneta, en la furgoneta van tenir un accident. Nosaltres vinguem de... Bueno, demanaven a tots els ciutadans que ells manaven la furgoneta i nosaltres anàvem en cotxe.
1: Uh-huh.
0: De fet, jo no tenia ni carnet. Encara no me l'havia tret. I venia Estoto, mos feia de xòfer. I el primer any... El primer any amb en Joan Camps. Joan Camps mos duia a Mercadal
1: vale.
0: Per sonar i en Pere manava una furgoneta que nosaltres li dèiem el Dragón Verde, això és censura, i allà hi fotien tots els trastos també, amb el Dragón Verde.
1: El Dragón Verde.
0: Que anava 20, no corríem aquí, però, bueno, gràcies, gràcies.
1: Sí, bueno.
0: I ell i en Joan Camps, que manava taxi, mos duen en Tolo i jo, i en,
1: vale,
0: i en
1: vale.
0: Felipe cap a Mercadal, i en Pere manava la furgoneta. Jo anàvem amb en Pere, bueno, anàvem així. Es van anar en Cubala també, amb en Pere, en Toni.
1: Sí, sí.
0: I això era a nivell furgonetes, que dius. I aquí, després, van tenir ells l'accident. I els trastos van quedar un poc ferits, perquè l'accident va ser un poc...
1: Sempre...
0: Ells no van fer res, gràcies a Déu.
1: Bueno, pues mira, tia, bé, els trastos...
0: però van tornar a partir, i en l'Aire Nopel mos va dir que se retirava a final d'estiu, ell se volia retirar, perquè després hi havia moltes magudes amb els grupos, de Ciutadella, això. Nosaltres érem més estar, però aquests hi havia moltes magudes.
1: Què vols dir que hi havia moltes magudes?
0: Magudes, me refereix, que acabaven, duraven un any i ja...
1: Trastos, esbraven i no sé què...
0: Ja, bueno. Això n'hi havia molt, d'això.
1: Vale.
0: Jo veig que ara, no sé, jo ara no conec gaire, però ja.
1: Ja
0: veig grupos...
1: Allà de tot.
0: Veig, estava bé, ja.
1: Allà de tot, suposo.
0: Jo ara estic un poquet a la vegada... Som estables, més o menys, sempre.
1: Sí, joder, si som estables.
0: Però aquella època no, quan van començar.
1: Ja.
0: No tant. I aquell mos diu que se'n va, i agafam, després hi havia Samurada,
1: mm-hmm.
0: I en Rodri, era bateria,
1: sí.
0: Ells li diuen, i diu que sí.
1: Vale.
0: Que vinc al final de temporada, també, que ells tenien també...
1: Coses que sí, a cada
0: però,
1: casa.
0: Després, hi va afegir, que hi ha xerrat aquesta setmana amb en Rodri,
1: mira.
0: Perquè no està a Menorca, i hi va afegir en Pérez de guitarra. Per tant, van ser sis.
1: En Pere Marí.
0: No, en Pérez, en Pérez un ciutadellanc.
1: Vale, sí.
0: No, en Pere és un ciutadà. Pere Marí també ha sonat també en altres, eh? A la primera cinta va gravar un parell de sol, hi ha un solo de guitarra.
1: Sí? Sí, ho he vist. Sí, sí.
0: I el va fer ell. No, en Pere. Però allò només va durar 6 mesos d'hivern.
1: Vale.
0: Però nosaltres tocàvem a mitjorn i van dur un magnetofon de pistes,
1: uh-huh.
0: I van gravar a prop de 2 hores. Jo d'allò no em havia sabut res més. Però ara fa poc...
1: Hola.
0: He sabut...
1: Hola!
0: M'han dit que en trec 4 o 5 cançons, perquè ahir me van cridar i són coses... Bé, jo no sé això quan sortirà, però me van cridar ahir.
1: Això sortirà...
0: Bueno, quan vengui.
1: És la setmana que ve.
0: Quan vengui. Bé, aquest dia...
1: El de novembre.
0: Havien tingut entrevistes amb en Rodri, que havia vingut, ho va dur, i me sembla que ara ho han pogut treure amb en Miquel Àngel de la Copa, s'ho han mirat amb en Damià Febrer,
1: vale.
0: I en 3, 4 o 5 cançons bé, i ara volen borrar una pista, perquè hi ha una pista de coses que es veu que van gravar, com que sols en pistes,
1: ja.
0: Cosa que no és de la música, però si lleven allò, sembla que queda bé,
1: vale.
0: Això serà un record gros, perquè això és, això és del 77,
1: uau.
0: Gravat en el casino, de mitjorn.
1: En el casino de mitjorn.
0: De mitjorn, un ball d'un cavespre, un diumenge cavespre.
1: Ostres, tu.
0: Ells duren 6 mesos, acabam en els carnavals de Ciutadella,
1: sí.
0: El 17 de gener, i torna a venir en l'Iron,
1: vale.
0: En Joan, de bateria, tornant a quedar els mateixos.
1: Ok.
0: no sé, després allò va durar un any o dos més.
1: Sí, sempre seguiu fent de sota dels estiu i verbenes i coses.
0: Sí, verbenes, pitos i flautes.
1: Ja es fan festes de por i verbenes, sí, i tot el rotllo, que festes no, si ho de fer, però...
0: Ah, nosaltres, mira, nosaltres l'any 77 i 78
1: sí.
0: Fèiem les festes de Mo, Llumassanes i Sant Climent, dos anys seguits.
1: El triplete.
0: Triplete,
1: sí, sí, sí,
0: dos anys seguits. I a Mo tocàvem a l'Esplanada.
1: A l'Esplanada? Uau!
0: Allà enmig.
1: Vale, vale, vale.
0: Vale. Però,
1: ostres!
0: Però, espera, veuràs, hi ha una anècdota bona. No, una anècdota. Hi havia, fotien un escenari xulo,
1: sí.
0: I feien dur grups folclòrics.
1: Vale.
0: De que esquí so, d'Aragón, sí. I pues, d'aquests i
1: allò.
0: I clar, aquestes festes acabaven molt pres després, eh?
1: Clar, no, no, és que és molt diferent.
0: I nosaltres havíem de tocar a les 9, a les 9 i mitja, i nosaltres anàvem muntant allà.
1: Un dissabte de festes, per
0: exemple? No, un diumenge.
1: Un diumenge, vale.
0: Muntant, jo crec que era un diumenge. Ara no t'ho puc assegurar, perquè no t'ho puc.
1: Bueno,
0: podria ser el dissabte, sí. podria ser. Però no ho sé. Però sí que me'n recordo el que va passar. I allà l'actuació d'aquesta gent i allò, nosaltres, clar, érem per allà i a les 12 havien d'acabar i que es van acabar a les 12 menys quart.
1: Qui és? Folclòrics?
0: Folclòrics,
1: ah, vale.
0: I nosaltres anem allà i començàvem per sí. Acabar la feina, l'actuació venen dos assajos o dos municipals a les 12, xistolots, això s'ha d'acabar. Tres cançons van sonar.
1: I va, ho van pagar.
0: Sí, no. Altres.
1: Ja,
0: no van fer aturar.
1: Ja s'aclariran. Hòstia, que bona.
0: I no podien fer res més.
1: Que bona.
0: I això ho van fer dos anys seguits. Llumassanes. Va ser la primera vegada que nosaltres van anar a Llumassanes.
1: Llumassanes.
0: Sant Climent, aquell... Climent hi han anat... De fet,
1: Sant Climent,
0: de fet, hem estat els pregoners.
1: Sí.
0: Però ha estat un poble que hi ha anat moltíssim, quasi cada any.
1: Sí, no?
0: Molts, però a Sant Climent...
1: Allà anàveu divendres, sempre, no?
0: No, a Sant Climent, ara fèiem els diumenges.
1: Es diumenges.
0: A la vegada antes fèiem altres dies.
1: Vale.
0: Ara, de fet, nosaltres ara quasi sempre són els diumenges i dilluns.
1: Sí.
0: Hi ha tranquil·litat, no volem fer dissabtes, eh?
1: No, dissabtes,
0: tenim
1: però...
0: Clar,
1: els altres, sí,
0: no,
1: sí.
0: No, tenim clar, ja fa molts anys. Però... Vull dir, Sant Climent és una banda on han anat moltíssim, i a Llumassanes també. I a Llumassanes, aquest any, com que nosaltres tocàvem hotel, i hotel no ho podies deixar, no? Hotel era molt sagrat.
1: Hotel no... No, clar. I eres, bueno,
0: eres dissabte, me'n record.
1: Ja.
0: I vam fer dos grups.
1: Ah, sí?
0: Ho vam esmitjar. Sí, van agafar un parell de ciutadallans, un bateria i no sé qui més, i dos o tres van tocar a l'hotel... I dos o tres se'n van anar allà, o quatre.
1: Osta.
0: I quan van acabar en el hotel...
1: Té una franquícia d'huracans, com un McDonald's.
0: Quan van acabar en l'hotel, furgoneta...
1: Vale.
0: Cap a Llumassanes.
1: Ostres,
0: però
1: que bona.
0: Jo vaig tocar en els dos puestos.
1: Vale.
0: En Pere també va cantar en els dos puestos. Es bateria en l'Iron també va tocar en altres, en Tolo també, i després que vam agafar un baixista... I un bateria, i van anar allà amb
1: vale, vale, teniu un poc de...
0: Van fer rotllo aquest,
1: així. Que bona.
0: Un any, i això era el 70... Això va ser 77-78, aquests dos anys. 77-78 devia ser.
1: Que guai.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.